0: Spiny.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Amic Salvatore Marín.
5: You and me are the best.
2: Pels videojocs.
1: Generació Digital amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
1: Ai, cap.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: lo sé. Portando a clave como la bubu.
1: La bubu.

un pari. Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i obli el formulari. Benvinguts a ser safari, ple de mercenaris. Territori balneari, d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el pari, com està el pati?

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens han dit, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Taró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Man, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

de ser més, però has d'aprendre que ets menys. I vaig amb les ungles mossegades dels nervis que mengen si m'atrapes, i amb les sanglaces sempre posades per no creuar mirades amb cap de vosaltres. Perdó, em porto el gens, perdó, no em costa gens, perdó, ho faig pels meus, perdó, em plaça els gens.

0: Notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3CAT en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes, però quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
2: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat setè.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
1: Catalies.
6: Catalies.
1: No, però després t'ha dit...
6: Tots els dies Catalies. No, ho ha dit bé després.
1: Sí, després sí.
6: Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana, quan acaba, apareix el meu cognom, que l'he estat en totes les versions possibles aquesta temporada.
1: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Hem de parlar, hem de... Avui el trucaré, diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5 i 5...

0: Vinga, som-hi, molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà, i lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6 i 27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 55 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys que morta és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de cas.
2: Ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona.

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic. Es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com va les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Ja, unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No. Oh. No, no, no, no. Com a molt, una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més, tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant, i tant, ah, i tant. I que ja vas estirant, ja vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i per tant...
1: Ja saps. Sempre com és que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari.
3: Ah, exacte, que és la teva. Sí, sí, sí, sí. Els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no s'ha

0: els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: I haurem fet el dilluns.
0: I ja està.
1: Gràcies, Oriol.
0: Fins ara. Fins ara.
1: 3 minuts, un quart de 6 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Tònia Costa.
2: Oh, quin privilegi.
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies marxen de casa, cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Tònia Costa també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
2: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
2: Les eleccions han estat més efectives que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia Colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector. És a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres,
1: ja no estan desaparegudes.
2: No, no estan desaparegudes.
1: Que curiós.
2: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
2: Exacte.
1: Que inicialment...
2: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res a veure. Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de 6 del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells, per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, Foc?
4: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Mare meva, la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
4: M'ha agradat molt.
1: Sí, és curiós aquest tema, eh?
4: Sí, pels qui no ho sàpiguin, però vaja, ho expliquem ràpid, eh? És aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la casa d'un senyor en concret que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6,000,000 d'indemnització perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
4: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és al carrer Perry, a Nova York.
4: Hi ha una tanca,
1: ara. Que hi ha la tanca, però inclús, havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell, de tant en tant, surt amb molta paciència des de fa molts anys, dient, deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que
4: demanen. Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta,
1: aquí hi ha negoci.
4: Aquí
1: hi ha negoci.
4: Molt barat, molt barat.
1: Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
5: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament

0: especialment als albergs per temporers de Lleida, aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
1: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos els gestionen juntament amb l'Ajuntament i això pues, no salve la papeleta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporers són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
0: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
2: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar de llit. I això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
4: Hi ha una part de treure sols del mercat, no?, i de l'especulació, no?, i que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
3: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
2: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare, i aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
0: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castella de Manxa i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
5: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, no han podido venir, pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de la Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
2: Ay, por favor, Sara Carbonero, que motiu i que dur a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs, aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
0: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no ho en res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
2: No estan els fills de Brad Pitt, també t'ho dic, eh? Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres, la ràdio ens ha deixat, home, el so de Candela Peña.
0: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix. Interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
6: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creu que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom i parlo quasi tota la pel·lícula en català, eh? No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: En només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Ono Band va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny, Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove, eh?
0: Que jove.
1: Que jove. Però si tu ets 25, reina. Sí, però és que sempre veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu ho farà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí, sí,
1: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses,
1: estic d'acord.
0: La vida li ha passat molt ràpid, la vida li ha passat molt ràpid.
1: Sí.
0: Com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns, per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalies, Desperta Catalunya, abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Encara us queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romea de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari d'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame, dame el paper.
0: 93 201 7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husbett, que publica Històries de Fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet i Alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia. I mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
4: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
3: Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
3: 6:45, 4 minuts. A aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
7: Tal, bon dia.
3: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
8: Bon dia.
3: Anem-hi, com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al Periódico i amb un enfocament ben diferent i trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
10: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Venezuela, i acabant pel titular de La Vanguardia, la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
9: Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució situació a Baix Cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
10: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
10: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al Periódico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
9: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
10: A El País, el filòsof Paul Luque es fixa en el presumpte absolutament innocent Zapatero.
9: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
10: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
9: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
10: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
9: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
10: Ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres espanyol, de dretes, perdó.
9: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
10: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
9: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
3: I hem arribat ja a 6:45 del matí i 6:06 i 7 minuts. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
11: Hola, bon dia, bon dilluns.
3: Com estàs?
11: Sí,
3: quina cara de felicitat que fas.
11: Dilluns.
3: Clar que sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest programa.
11: Temps de descompte.
3: Ara comencem a restar els despertadors.
11: Sí, ho he comptat.
3: Quants en queden?
11: Menys de 30.
3: Quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
11: Mira.
3: No? Anar recolant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
11: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la Policia Secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
3: Què perd, Cervera?
11: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
3: Qui surt a borsa?
11: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
3: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
11: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
3: 24.000 milions de dòlars.
11: Molt cap no pot arribar a pensar.
3: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
11: L'orquestra de Ciutat de Vigo,
3: que
11: resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia. El web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros. Però després de sentir-los, van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabien les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
3: Gràcies, Sílvia.
11: Vinga.
3: Ai, Déu. Vinga, va, ben afinadet, Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
9: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
3: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
7: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'últim àtom, és un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per mi Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'últim àtom. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques, i atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya, són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena, i en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miki Esparbe. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit, i demà us ho explicarem aquí als matiners.
3: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
7: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a Razzmatazz el 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio, que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord.
2: L'heu anat a veure o no l'heu anat a veure? Del treball. Home, sí, sempre, no sempre l'heu anat a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
4: El passat ha pujat el preu. Valia 550 les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: No vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja. Que fins avui no m'han recordat.
3: Oh, doncs jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes. Doncs, que vaig a veure... Què vaig a veure?
2: A l'Icària?
4: Baix.
3: As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
3: A mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut de tu.
3: Com diuen els francesos, me la suspèn jo freix.
0: M'encanta.
3: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins als 12 avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau aquesta llençó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83?
1: 75.
6: 75. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat. 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que hi hagi.
0: Abans.
6: I són naixements a Catalunya. Per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última, la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
9: és un problema de primer,
3: no,
9: de filosofia,
3: no,
9: de lògica,
3: no,
9: de l'Olivia.
3: Ja ho sé.
9: Que és?
3: El mateix
9: que
3: la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La veritat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: I amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
14: Bravo.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
15: Hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, si oigues, que canta somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Sisena temporada de Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
18: Us censuraven, però primer miraven el gènere. Abans de censurar-lo.
19: Feien moltes coses que no quiero hablar. Déu, si vergüenza.
20: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plego a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
17: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
21: El programa on parles tu.
22: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gel a la sang.
17: Per orelles fines i cors oberts.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
24: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
23: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
6: És que
23: fos
6: cada segon detall. Avui soc... Avui estic...
24: És que no tinc una resposta.
6: No, és que no hi és, Ada. És que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, El Mariner, amb Xavi Canalies.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí volem fer el primer cafè del dia. Mira, amb una actriu, Marta, que transmet optimisme, bon rotllo i sempre ens dibuixa somriures.
2: I que, a més, des de la setmana passada la podem veure al Teatre Romea amb l'espectacle Una madre de pel·lícula, que és una comèdia de Juan Carlos Rubio.
1: Avui passa pels matiners de Catalunya Ràdio Toni Acosta. Bon dia, Toni.
3: Hola, bon dia, bon dia. Moltes gràcies.
1: Com estàs, Toni?
3: Molt bé, molt bé. Estic molt contenta. Estic feliç d'estar en Barcelona.
1: Escolta'm una pregunta, Toni. Tu ets més diurna o nocturna?
3: Diurna. Sí. En contra de lo que todo el mundo piensa del gremio de los actores,
1: clar,
3: es diurna, clar, la verdad.
2: Diries, Toni, que la maternitat et va alterar els horaris?
3: Sí, claro. Mira, yo es que los tengo un poco creciditos y por eso hablo del nido vacío. Pero la maternidad, hija mía, tú te vas durmiendo por las esquinas. Mira, yo antes era una de esas personas que para dormir era silencio, oscuridad, un antifaz, que no entre luz. Después de ser madre, a mí dame una esquina y un sofá. O sea...
1: Clar, entenc, Toni, que hi ha molta diferència entre la Toni abans de ser mare i la Toni després de viure la maternitat.
3: Totalmente.
1: No?
3: Mira, hay una camiseta que a mí me encanta, que dice, yo antes era otra. O sea, es mi camiseta favorita. Y además, hasta que no eres madre, tú no sabes qué te va a pasar a ti.
1: Clar.
3: O sea, puedes enloquecer, puedes calmarte, puedes... Aquí cada una hace lo que puede, lo que buenamente puede.
1: De fet, no li estem fent aquestes preguntes a la Toni perquè sí, és que l'espectacle, precisament, Una madre de pel·lícula, es parla, bé, de fet, d'un moment que ha de ser complicat i que molts oients entendran perfectament, que parlem de la síndrome del niu buit. Toni, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest espectacle que està al Teatre Romea a Barcelona.
3: Pues el mío, mi casa, mi nido vacío. Esto a mí me... La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Yo voy a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no, estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando? Entonces se me ocurrió hablar de esto justo por esa reflexión.
1: Claro.
3: Pues yo pensaba, o sea, si yo soy una tía con una vida social súper amplia, con un montón de amigos, de el eventismo, venga, eventos, para arriba y para abajo, y a mí me está pasando lo del vacío, ¿cómo serán otras madres que realmente han volcado toda su vida durante 20 años, 18 años en la crianza? Entonces ese fue el punto de partida.
2: Ah.
3: Y realmente empatiza muchísimo con toda la gente que viene a verlo.
2: Ara precisament anem a preguntar això perquè Una madre de pel·lícula s'ha representat més de 100 vegades, per tant segur que has sentit moltes mares comentar el que passa a l'escenari. Si veuen representades també amb el que tu expliques, no?
3: Sí, és que... A ver, es muy bonito porque también hoy en día, como está esto tan moderno, bendito sea, de la corresponsabilidad de los padres, pues no solo son madres,
1: claro,
3: las que se sienten identificadas, sino que hay muchos padres. Ayer vino un amigo mío a verlo y me decía, Dios mío, Toni, es que he sentido todo eso de lo que tú hablas de bueno, por ejemplo, yo tengo un término que es la casa sorda. O sea, mis hijos son como ruidosos, les gusta la música, tocan la guitarra, cantan. Entonces, de repente estás tú ahí con la perra, que estás hasta deseando que la perra ladre.
1: Toni, penses que hi ha una sobreprotecció de les mares, dels pares, cap als fills, que els fan fer coses o que us fan fer coses sospitosament estranyes o no?
3: Sí, sí. O sea, no... no edulcores la pregunta. O sea, somos unas pesadas. A mí, yo de pequeña hacía todo sola.
1: Claro.
3: Si yo con 14 años cuidaba a mi hermana, me encargaba de la casa, entraba, salía con 14. Y ahora somos pesadísimas, pesadísimas. Entonces ellos, pues en realidad también buscan maneras de huir. Yo hago muchos esfuerzos y a ver, déjales, no has recibido mensajes. Venga, no pasa nada. Luego hay una cosa muy divertida que les digo, prueba de vida, prueba de vida. A mí como que me mandéis cualquier cosa que salga de vuestro móvil y entre en el mío, a mí con eso me basta, ¿sabes? Una foto, un meme, algo, algo. Pero sí, yo creo que un poco la tecnología nos ha acostumbrado a tener un contacto demasiado permanente, ¿no?
1: Sí.
3: Estás todo el día en contacto con ellos. Que eso no es sano, no es sano, no lo es.
2: Clar, imagino que ha de ser un moment complicat i segurament se'n parle poc, potser amb els anys cada vegada s'ha anat parlant més, però es dona per fet que és una cosa no natural que acabin marxant de la vida, però el procés realment no ha de ser gens fàcil.
3: No lo es. Por eso a mí me gusta hablarlo. Creo que la clave hoy en día, que las mujeres nos hemos venido arriba, y antes era, pues, hablas de la menopausia, oh, qué pesada. Hablas de la depresión postparto, joder, qué pesada. Hablas del nido vacío, bueno, pues te jodes. Ahora voy a hablar de lo que me interesa.
2: Claro.
3: Y sobre todo compartir, porque lo que sí es sano es esa catarsis que se provoca con todo el mundo al salir, ¿no? En el vestíbulo, que sale todo el mundo comentando, ostras, yo soy esa persona. Jo m'he sentit així de
1: clar,
3: sola.
1: És que, de fet, quan estava llegint, Toni, la sinopsis de l'obra, de cop i volta he pensat dues coses. Una, no se'n parla prou, que a vegades estem poc acostumats a parlar de coses que acaben passant a casa de totes les persones. I dos, jo que ara m'he fet gran i que veig els meus nebots que estan a punt de marxar de casa, he entès el que van sentir els meus pares quan jo vaig marxar. Que aquí ha d'haver-hi com un xoc mental, saps què vull dir-te?
3: Uy, es que eso fue el gran hallazgo de la función. Yo busqué a Juan Carlos Rubio,
1: sí,
3: porque yo pensé, como yo busqué a otra mujer dramaturga madre, nos vamos a poner de una intensidad a la tos.
1: Que va a ser un drama.
3: Entonces, Juan Carlos, que yo ya había trabajado con él en otras dos ocasiones, aportó eso, aportó, decía, es que yo también me fui. Y yo no sé si me fui, yo creo que me fui peor, yo me fui del nido mucho peor que como lo hacen mis hijos. No teníamos la tecnología, yo llamaba a mi madre dos veces a la semana.
1: Claro.
3: O sea, cómo esa generación de mujeres afrontó el nido vacío no tiene nada que ver a lo que tenemos nosotras ahora. Entonces, eso fue un gran hallazgo. Y otro hallazgo es contarlo en clave de comedia.
1: Exacto.
3: O sea, la gente se muere de la risa cuando en realidad Eva María, el personaje, está viviendo un drama. Ella siente que su hijo la ha abandonado, siente que en realidad da risa porque es ley de vida.
1: Exactamente.
3: Y de vida se van a ir. Se van a ir. Los estás criando para que se vayan.
1: Et vindrem a veure perquè, a més, Toni, ets una persona optimista.
2: Sí,
1: sempre et veiem de bon humor, encara que després estiguis plorant alguna nit a casa teva sola, però transmets, com sempre, molt bon rotllo, que és, al cap i a la fi, l'ADN d'aquest programa.
2: Toni, fins quan et podrem venir a veure al Teatre Romea?
3: A ver, estaré hasta el día 14 de junio.
1: Val.
3: De miércoles a domingo. Y los sábados, si no muero por el calor, voy a hacer dos. Dios mío, qué calor. Pero bueno, es así en toda España, o sea que, bueno. Los sábados hago dos, 5:30 y 8.
1: Venga, apuntadísimo.
2: Apuntad, recordeu això, Una madre película, fins al 14 de juny al Teatre Roma de Barcelona.
1: Toni Acosta, moltíssimes, moltíssimes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i moltíssima merda amb aquest espectacle que es diu Una madre de película.
3: A vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por recibirme.
1: Un petonet, Toni. Adeu.
3: Adeu.
0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
4: Bon dia, Xavi.
1: Què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quin respecte.
1: Que sí, home, així ja ho tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
4: M'encanta, soc superfan.
1: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
1: Catalunya, esperant què t'ha passat aquest cap de setmana, aquest home de fins a la muntanya.
5: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar a l'Urbe, el 3 que en viu. Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, no, sí, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
1: M'ho va dir, que la gent esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Eloi, Eloi, vas arribar a catifa vermella. És el que allò va ser un escàndol.
5: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser
1: ara, part urbana. Ara, pugem a la muntanya.
5: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que li vam dir la festa rural.
1: Sí.
5: I el que vam fer va ser doncs, fer diferents activitats relacionades amb el món rural i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
1: No m'ho diguis.
5: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit. Va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar i la gent anava venint, els anava veient, els anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
1: Molt bé, molt bé.
5: Manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
1: Veus que bones! Que
5: va ser un èxit, va ser un èxit.
1: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
5: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogó afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre costa central i costa daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia, en general, serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els baixos en pròxims dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous torna a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
6: Mar Negre. Capítol 1. El cadàver.
7: Que li juro, inspectora, que en mala hora li vaig dir que sí a la dona que havia de fer un pensament i aprimar-me. Que jo ja no tinc edat i... Em va fer anar a Figueres, al Decathlon, fort i no et moguis a comprar-me un xàndal. I me'l va fer comprar ben llampant, eh? No es pensi.
8: Aviam, senyor Carandell, no se'ns en vagi per les bardisses, si us plau, i expliqui'ns què ha vist exactament.
7: Sí, sí, era només perquè tingués el context. Doncs això... I avui, que és dilluns, m'he entaforat el xandall aquest, que em fa semblar un semàfor. Però he dit, bé, vinga, no sigui dit, i he sortit a caminar ben d'hora pel passeig. I quan era davant del mar d'en Manassa, a l'anada, que el pla que havia fet implicava passar-hi a l'anada i a la tornada, no es pensi. Doncs això, a l'anada, he vist la cosa.
8: Quina cosa?
7: Doncs el fiambre, cas un d'ena. Primer he sentit una piuladissa de gavians ben forta i he mirat, mira tu, que és bonic això d'aixecar-se d'hora i veure la natura. Que jo sempre he estat dels d'anar a jeure tard i aixecar-se amb la tercera alarma del despertador. I els diumenges de dormir fins que el llit m'escupi, que els dissabtes m'agrada anar a jugar a les cartes amb els amics i fer uns whiskets. Vostè ja m'entén.
8: No, jo no entenc res. Aviam si ens centrem una mica.
7: Bé, doncs això, que sento els gavians i paro a mirar i veig un embalum a l'aigua. I això devia ser quan passaven només 10 minuts a les 7. Que no sé què passa, que es veu que per posar-se en forma també s'ha de matinar. Ja ho veus, quan sacrificis a la vida. Al principi pensava que hauríem trobat un peix gran o alguna altra cosa. Però llavors m'hi vaig fixar i vaig veure que tenia alguna cosa vermella. I de seguida vaig veure que allò era un home que estava al canal. entre la riba i el cargol. I sort que havia agafat el telèfon mòbil, que un és previsor, no fos cosa que m'agafés una estrabada muscular o qualque cosa, que ja se sap que això de l'esport és molt sofert. I he trucat als seus companys de seguida. I fins aquí. I no, ja ho he dit abans, no he vist ningú sospitós, ni ningú més. Que això no són hores d'anar pel món, que a les 7 només surten de casa els pobres que van a treballar i els xalats aquests dels esports. Jo ja estic jubilat. I si el primer dia surto i em trobo un mort, em penso que ja no en faré gaire d'esport. Que això és molt més perillós del que em pensava. Aviam si en lloc de veure'l, un dia sóc jo el qui es queda pajarito.
8: D'acord. Moltes gràcies. Ja pot marxar. Stanis, l'heu pogut identificar, el mort?
4: Sí, sergent. Duia la documentació a sobre. És un gavatxo.
8: Què vols dir?
4: Que és un ciutadà francès, o això diu el seu carnet d'identitat. Es diu Joan Daniel Bessonov, i aquí diu que és escriptor. Però a mi no em sona de res, si vol que li digui la veritat, sergent.
8: De veritat? I què collons us ensenyen a l'escola? No, mira, millor no em responguis, que ja estic prou de mala lluna com per a sobre respostes absurdes a preguntes retòriques. Per començar, aquest és un dels escriptors en català més importants del país. I, a més, és nord-català, no francès. Prou pena té de ser mort com perquè a sobre li diguis que és francès.
4: D'acord, sergent. Reconec que no en tenia ni idea de qui era i miri. Jo sóc de Colera. O sigui que a mi ja m'està bé que vostè digui que aquest home era dels nostres.
8: D'acord. Perdona les tirabotes, Stanis. Però avui és el primer dia de feina després de la baixa i encara no ho porto bé. Tenim una possible causa de la mort?
4: Els de la científica encara han d'arribar. Venen de Girona i tenien molt de giros, veu. I la jutgessa Argemí i el forense Negroni estan atrapats en un embús sortint de Figueres. Res que no sigui habitual. Però hem tret el cadàver de l'aigua i l'hem portat fins a la platja amb una barca del port i és evident que li han clavat alguna ganivetada, tot i que no sabem si aquesta és la causa de la mort o no.
8: Què vols dir?
4: Que el forense haurà de discernir si l'home era viu quan l'han fotut en marc i s'ha mort ofegat, o si ja era mort per les ganivetades. Sigui com sigui, recordi'm que aquesta setmana no mengi rogers.
8: Rogers?
4: Sí, n'hi havia una pila enganxats al cadàver quan l'hem tret. Es veu que feia estona que feien feina.
8: Collons! I quina sort que m'ho expliques ara, que ja he tingut la criatura.
4: Per què, sergent?
8: Perquè si això ho arribo a veure quan estava embarassada, hauria hagut de córrer al lavabo. Va, anem a esmorzar.
4: Suposo que el jutge i el forense trigaran una mitja hora i els de la científica una mica més. Què vol prendre, sergent?
8: Un entrepà de fuet i un suc de taronja, gràcies. Ja sé que no hauríem d'estar esmorzant, però no he tingut gairebé ni temps de sortir de casa. No he pogut passar ni per la comissaria, directe cap aquí.
4: Sí, jo també. Quina vida. Ho trobaves a faltar?
8: He de reconèixer que no he tingut temps ni de pensar-hi. Tinc una criatura de mig any i sóc mare soltera. Millor dit, mare divorciada. Creus que he tingut temps d'avorrir-me?
4: M'imagino que no.
8: I tu, com van les coses per comissaria?
4: Una mica com sempre. Jo estic content que m'hagin posat a fer investigació d'homicidis. Pensava que quan vostè tornés em col·locaria en un altre lloc. Però de moment aquí estic. I bé, això m'agrada molt més que no pas estar estupefaents. Tot i que molts dels crims que hi ha ara estan directament vinculats amb la droga. I molt especialment amb la marihuana. Saps que l'altre dia van desmantellar una drassana Emporia Brava que fabricava planejadores per descarregar coca o haixix?
8: No fotis.
4: Tal com t'ho explico. Ja n'hi havia tres a punt, cadascun amb quatre motors de 500 cavalls. Cada vegada les fan millor, amb fibra de polièster, molt fines i resistents. Sort que algú se li va escapar la informació i els van poder enxampar.
8: Déu-n'hi-do, quin panorama. Vist així, potser prefereixo continuar barallant-me amb els bolquers. Amb ma mare, que vol que li posi arracades a la criatura. I amb una administració que cada cop et fa perdre més temps amb paperassa. No saps la quantitat de vegades que he estat a punt d'entrar al despatx on tocava la gestió de torn amb l'arma reglamentària martellada i disposada a enviar algú a l'altre barri. Això per no parlar del fill de puta del meu exmarit.
4: És que s'ha de ser un gran cabró per deixar-te 2 mesos després d'haver tingut la criatura.
8: No és ben bé així, Stanis. No és ben bé així. El vaig enxampar, follant al meu llit amb la meva millor amiga mentre jo havia anat al pediatre. No és que em deixés, precisament. És que es va follar la meva millor amiga al meu llit. Són matisos que fan diferència, collons.
4: Tens raó. Però mira, me n'alegro que hagis tornat.
8: Jo també. Ves per on.
9: Ara mateix no puc dir-vos gaire cosa. Hem de fer-li l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Però presenta com a mínim 4 ganivetades molt profundes. I n'hi ha 2 que per si soles són mortals si no s'hi actua molt ràpid. Una segur que li ha arribat al fetge i una altra li ha travessat el pulmó i potser el cor. Però això no ho puc assegurar. Qualsevol de les 2, si no s'actua ràpid, són mortals. Ara bé, caldrà veure si ja era mort quan el van tirar en mar o encara era viu. Sigui com sigui, està clar que l'han apunyalat i diria que busqueu algú fort, de més de 1,80 m. Tot em fa pensar que l'han tirat des d'una barca, però això sí que no ho puc assegurar. I jo diria que el van matar diumenge al matí. Però és només una hipòtesi. Fins que l'obri, res a fer.
8: D'acord. Moltes gràcies, Doc.
9: És una llàstima que l'hagin mort. M'agradaven molt els seus llibres. Era un gran escriptor.
8: Sí, és una llàstima.
4: Si tots us poseu així, hauré de llegir-lo.
9: Sabeu què fotia aquí?
8: Tot just ara ens hi posem. Quan creus que tindràs l'informe?
9: Ja sé que tu, com sempre, el voldries per ahir, però abans de demà no tindrà res. Passa a primera hora i aviam si hi ha hagut sort.
10: D'acord, gràcies.
9: De res, benvinguda.
4: Sembla simpàtic el forense. Fa temps que us coneixeu?
8: Sí, des que vaig arribar a homicidis aquí a Figueres, fa 7 anys.
4: On havies estat abans?
8: Una mica per tot arreu. Tu has tingut sort i has pogut venir a treballar a prop de casa. Jo vaig passar 2 anys a robatoris de Terrassa i després vaig anar a parar 3 anys a l'àrea bàsica policial de Pont de Suert. D'allà em van reclamar investigació a Lleida i després cap aquí, a Figueres.
4: I per què cap aquí?
8: Família. El meu ex és de Torroella de Montgrí i profe a la Universitat de Girona. Quan va sortir a la plaça Figueres no m'ho vaig pensar. A més, l'inspector de Figueres el coneixia de Lleida. Vam treballar molt bé 1 any plegats. I això també va influir bastant. Aquí va ser on vaig passar de caporal a sergent. Tu ja estàs a gust a Figueres?
4: Sí, no em puc queixar. I així puc tenir una mica de cura de la família. Soc fill únic, jo. I els pares es fan grans i ja m'està bé ser a prop de casa. Qui m'ha semblat una mica estirada és la jutgessa.
8: És de les estrictes. Però no posen trabancs a la investigació i això és d'agrair. S'ha hagut de currar per arribar fins aquí i això no és fàcil. Així que suposo que s'ha de fer la dura per mantenir una mica l'atenció. Vinga, anem per feina. Amb què hem quedat ara?
4: Amb en Pep Torner. És el tècnic de cultura, que és qui ens pot explicar què hi feia aquí el Bessonov.
8: D'acord. Aviam, Stanis, fes una recapitulació del que tenim mentre tornem a comissaria.
4: Molt bé. El senyor Joan Miquel Carandell decideix sortir a caminar i cap a les 7 del matí troba un esbart de gavians ben alterat a la mar d'en Manassa. S'atansa a veure què passa i descobreix un cadàver. Avisa els companys d'aquí i la policia local. Treuen el cos, presenta signes de mort violenta i ens avisen a nosaltres. La identificació del cos permet saber que es tracta de l'escriptor Joan Daniel Bessonov, escriptor nord-català. Segons el forense, la mort es pot haver produït diumenge al matí, però no ho pot confirmar. El que sí

0: altres sols, com és el cas d'en Bessonov. Està confirmat, això sí, que va participar a la taula rodona que li havien encarregat dissabte a la tarda i que diumenge al matí va participar en un programa de ràdio en directe a Ràdio L'Escala que s'acabava a les 11.
1: Perfecte. Hem comprovat també a l'hotel que l'home hi va arribar a dormir cap a la una de la matinada del dissabte i sembla ser que sol, mentre que el director de Ràdio L'Escala, el senyor Belfont, ens ha confirmat que estava en perfectes condicions durant el programa i que varen estar fent broma. I en acabat li va demanar que li recomanés un restaurant per dinar, que faria una volta per les parades de llibres i aniria d'hora. I després marxaria cap a casa, perquè volia arribar-hi temps i perquè no li agrada conduir de nit.
0: Sí, i aquí és on se li perd la pista. Perquè si bé és cert que va trucar al restaurant La Cala i va fer-hi una reserva per una persona, mai no va arribar a anar-hi i, cap a la una i mitja, la seva taula la van ocupar amb una parella que no tenia reserva. Això vol dir que el nostre home se li perd la pista a partir de les 11 del matí de diumenge. I ara què hem de fer, sergent?
1: Fins demà no tindrem els resultats de l'autòpsia. Haurem de comunicar als nostres col·legues de la gendarmeria què ha passat, per si ens poden donar un cop de mà, parlar amb la família, si és que en tenia, accedir al seu ordinador, si és que podem, o a casa seva, i intentar esbrinar si algú li volia mal. Seria cabdal tenir una llista de tots els convidats de la Catalunya Nord que van venir. Però això serà el més fàcil. Només mirant el programa ja ho tenim resolt. I en tot cas, sempre podem parlar amb els organitzadors. També hauríem de parlar amb la propietària de la llibreria catalana de Perpinyà, la Joana Serra, que era la cap de l'expedició. Déu-n'hi-do, de feina no ens en falta. Ara, en arribar a la comissaria, ens ho repartim. I posa la puta sirena, que si no, no sortirem d'aquí. Sembla mentida que sempre estiguem en un puto embús de Figueres.

0: Com ha anat això?
1: Bastant bé. L'inspector ha aconseguit que els francesos col·laborin. Demà al matí ens esperen a Perpinyà. Han accedit a avisar els seus nebots i demà ens esperen a casa seva. Podrem emportar-nos al seu ordinador.
0: Quanta amabilitat. N'estic sorprès i tot.
1: Bé, ja ha tingut bastant a veure la nostra estimada jutgessa, que ha fet unes quantes trucades. Ha recordat a no sé quin col·lega de més enllà de la ratlla no sé quants punts de no sé quin collons d'acord de cooperació franco-espanyol en matèria de justícia, i la investigació ens la quedem nosaltres i la dirigim nosaltres amb la col·laboració necessària dels nostres amics francesos.
0: I ara, quin és el pla?
1: Ara ens n'anem a casa. Perdona la franquesa, però tinc els pits plens de rebentar i em fan bastant mal. Així que agrairé no allargar més la jornada. A primera hora del matí anem a veure el forense per si ja té alguna cosa i marxem cap a Perpinyà. Ens reunim amb els col·legues, visitem la casa del mort i ja que hi som, la llibretera, i tornem cap aquí.
0: D'acord. De totes maneres, estaré localitzable per si se t'ocorre alguna gran idea.
2: Ho dubto.
1: Em toca lletar la criatura, deixar el que s'obri preparat al congelador, banyar-la, posar-la a dormir i tornar a deixar una llista d'instruccions per a la cangur per demà.
2: Em sembla que tindré el cervell fos.
1: Apa, descansa.
0: Fins demà, sergent.
1: M'encanta el Van Morrison.
0: A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
2: No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
0: Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable, eh?
1: Res de nou respecte a ahir. Mort cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
0: Sí, una esquerrà de més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No es pot dir que sigui gran cosa.
1: Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
0: És que aquests putos...

0: patxes em treuen de pollegueres. Segur? Segur que el molt fill de puta vota la pen.
1: Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
0: És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un gatxo de pollastreria.
1: Vinga, va, calma. Amb una mica de sort ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
0: Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer, li foradaré les quatre rodes al cotxe, això com a mínim.
1: Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
0: Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard, i si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
2: Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
1: Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
2: Efectivament, així és.
0: Com va ser aquesta història?
2: Uf, ja fa temps que em van proposar ser la comissària d'aquesta edició de la Vila del Llibre de l'Escala i ho vaig acceptar. Això implicava destriar les activitats i els autors que hi havien d'anar i, esclar, en Besanov hi havia de ser, sí o sí. M'hi ho he dit, era pobret, un dels nostres millors escriptors i un dels més coneguts a l'altre costat de la ràdio.
1: Us havia comentat en els darrers temps si tenia algun problema amb algú o si algú li podia voler algun mal?
2: No, o no especialment. De vegades es discutia amb algú a les xarxes, és clar, però com tota la gent d'aquí dalt. Ell sempre deia que tenia la sensació de ser un francès a Catalunya i un català aquí a casa nostra, i que per això ningú no li feia ni puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit, i això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
0: Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
2: Què vol dir?
1: Res, no es preocupi. És que els nostres col·legues de la gendarmeria no han estat precisament els més amables del món i el meu company està una mica emprenyat amb ells.
2: És ben comprensible. N'hi ha molts que són uns veritables cafres i molts, a més, n'estic segura, deuen votar Le Pen i simpatitzen amb els neonazis. Els catalans i els occitans ens odien molt els gendarmes. Això, en Besanov, sí que ho tenia molt clar. No et podies fiar d'ells perquè molts eren fills de l'OAS.
0: L'OAS? Perdoni la meva ignorància.
2: No pateixi. Era l'Organització de l'Armée Secreta, una organització paramilitar d'extrema dreta que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència, i socialistes, i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Besanov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària, però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
1: Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
2: No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
0: I a l'Escala, va anar tot bé?
2: Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
1: Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
0: Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent, que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. Amb fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo, i sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'escala i no a casa? Em sembla que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
1: Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
0: En què?
1: En que algú hagi escollit la vila del llibre de l'escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta, i hem de començar a investigar en aquest àmbit.
0: Potser sí, però segurament és més senzill.
1: Què vols dir?
0: Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia, i pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
1: És una bona teoria, que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
0: Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
1: A Can Jeroni, que un dia és un dia, i no hi vaig des d'abans de parir. I a més, hi tenen els diaris, que avui no hem tingut temps ni de mirar-los, i vull saber què diuen del mort.
0: Doncs cap allà que anem. Collons, sí que devia ser important el senyor Bessonov. En parlen a tot arreu, La Vanguardia, El Punt Avui, El Diari de Girona, L'Independent... Tots els diaris de la casa en van plens. Ja veuràs com ara tothom comprarà els seus llibres, com si ho conegués. A mi mateix m'ha entrat la curiositat per llegir-lo.
1: Ja et vaig dir que era un escriptor molt bo i molt important. Però ja saps que vivim en un país on els mèrits te'ls reconeixen un cop ets mort.
0: Això és totalment cert. Menys aquí, que cada vegada que hi vinc intento felicitar la cuinera. Aquestes mandonguilles són un pecat celestial.
1: En tens cada una, tu. Però sí, he de reconèixer que són molt bones i que ja les enyorava. El més important és que cap mitjà no ha publicat res que nosaltres no sabem. Per tant, tot controlat.
0: Sí, tampoc podíem fer gaire cosa, perquè nosaltres no és que sapiguem gaire res. Demanem postres i marxem a comissaria?
1: Sí, postres i cafè, que jo tinc molta son.
0: Que es desperta molt, la criatura. Com es diu, per cert?
1: Es diu Ariadna, i és molt bona. Però la nit se sol despertar a mitjanit, que és quan jo vaig a dormir. A les 3 o a les 4, i després la desperto jo a les 7. Així li puc donar el pit les 3 vegades. El problema és que porto mesos de son endarrerida. Vet aquí el problema.
0: Doncs cafè doble.
1: Sí, i a veure si fa efecte. Digui? Com? Qui ets? Ah, sí, i tant. Estàs segura? Doncs ara venim cap aquí. Estanis, canvi de plans. Ens n'anem cagant llets cap a Perpinyà. Però abans deixarem l'ordinador Figueres als companys.
0: Què ha passat?
1: Doncs que la Joana Serra acaba de recordar que sí que hi ha algú que podia tenir motius per matar en Bessonov. Marxem cagant llets. Sirena a tope.
0: Hòstia puta!

Heu escoltat El cadàver, capítol 1 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Jaume Torrent, Cris Cantal, Abel Font, Sergi Corral i Joana Serra. I al capítol següent, la nostra parella de Mossos obre diferents hipòtesis sobre l'assassinat de Joan Daniel Bessonov, entre l'extrema dreta francesa i les terribles enveges del petit món literari. Serà el capítol 2 de Mar Negra, investigació encallada

0: Per què plorem al tallar ceba? És més, n'hi ha que se'ls posen els ulls plorosos fins i tot quan estan a metres de distància d'aquest aliment. Pel que sembla, el mecanisme pel qual plorem en tallar una ceba és molt senzill. Segons afirmen els experts en oftalmologia, la ceba, un bulb compost per aigua, emmagatzema a l'interior diverses substàncies químiques que són diferents a les cèl·lules vegetals que la componen i provoquen diverses reaccions bioquímiques en barrejar aquestes substàncies amb enzims que produeixen el factor lacrimogen. És un mecanisme natural creat pel bulb per evitar que alguns animals se'ls mengin, ja que aquests efectes s'hi produirien de manera similar. Hi ha alguns tips per evitar els efectes de la ceba als nostres ulls quan la tallem, com per exemple, congelar o refredar la ceba 10 minuts abans de ser tallada per retardar l'alliberament de substàncies irritants. També tallar la ceba sota de l'aixeta perquè l'aigua s'endugui aquestes substàncies irritants. I per últim, fer servir algun mecanisme de protecció ocular, com ulleres de laboratori o fins i tot de bussejar, per evitar el contacte directe dels gasos amb els nostres ulls.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen El drama.
3: Guanyaré, faré història.
4: Sí, sí.
2: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
3: Has parlat amb ells?
5: Amb qui?
3: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
6: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
7: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Votó a favor de acogerlos?
6: ¿Herberriu?
7: Sí.
6: Aprobado por unanimidad.
8: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
6: En realidad, son sirios.
7: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
6: No, no, de Siria.
2: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però en comptes ucraïnesos arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
9: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
10: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
11: amor?
10: Sí, primer amor o primer crush.
11: Las dos, creo. Es muy raro.
10: A los 30.
2: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
12: No lo sé.
7: Un poco de drama.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.

0: vegades parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de fonts i abeuradors, i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
1: Font, del llatí clàssic, fons, fontana. Una font és una deu d'aigua viva que sorgeix del sol naturalment o artificialment. Una font també pot ser l'indret d'on surt l'aigua, està considerada com el naixement d'un riu.
2: Remor de pedra.
0: L'Héctor Hernández ens explica els tipus de fonts, la seva transformació a mans dels homes i algunes de les característiques unides també a la fauna i a d'altres tipus de construccions que se'n deriven.
3: Una font, al cap i a la fi, era un punt d'aigua on els nostres avantpassats veien brollar aigua, o era un forat que feien a la muntanya per anar a buscar una veta d'aigua. I llavors, una cosa que era més o menys natural, doncs en molts casos el que hem fet és artificialitzar-la, poc o molt, doncs posant-hi un broc, una paret, a vegades posant-hi un safareig. Llavors ens hem d'imaginar que a fons n'hi ha de totes les característiques del món, des de les més naturals, que al cap i a la fi és un punt allà on la muntanya, doncs de cop i volta brolla aigua, d'aquestes n'hi ha poquetes, perquè normalment tendim a transformar-les. I majoritàriament, doncs és això, són fonts moltes que tenen un broc per conduir l'aigua, i el que després és molt interessant és quan a la base hi fabriquen alguna basseta, per exemple la flonda esblada, que també la vam recuperar ja fa uns anys, doncs allà hi ha el que són els antics safrejos i una bassa al costat. Doncs ja en aquests safrejos i en aquesta bassa del costat és on les salamandres estan criant massivament, allà hi ha un munt de postes de salamandra. Per tant, bueno, sí, les fonts tenen casuístiques molt diferents. Aquí a la part més baixa, aquí del territori, també n'hi ha, aquí ara on som, aquí a la Riera de Gaià, tenim moltes fonts i diverses, però malauradament aquestes estan seques i normalment són més estructures, com dèiem, amb el seu broc i alguna coseta d'element i poca cosa més, segurament pel fet de que només devien brollar en els moments que hi havia molta aigua.
0: Comentava l'Héctor la recuperació de la font d'Esblada. Afortunadament no ha estat l'única, però en queden moltes més. Ens parla també de com afecta la sequera a les fonts, al medi ambient i què comporta.
3: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa temps que fan un recull de fonts, i hi ha alguna altra entitat que s'ha dedicat a anar recollint. Jo, en el cas de la Sínia, tenim fet un inventari, encara que és esborrany, de totes les fonts de la conca. I és el que dius tu, és una barbaritat la de fonts i fonts que hi ha arreu del territori. És important recuperar-les, i en aquest sentit, des de la Sínia, doncs no sé, potser en portem 20 i escaig de recuperades en menor o major mesura. Una de les últimes va ser la font de l'abadia de Santa Coloma de Queralt, que era una font absolutament perduda, i amb els veïns de la zona la vam aconseguir recuperar, i ara s'ha tornat a consolidar com a espai, no? Fins i tot gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs s'ha pogut establir, i ara és un espai que està indicat amb un cartell i de més. N'hem de recuperar més encara. Així tot, ara mateix, avui, és una miqueta trist anar a veure fonts, perquè clar, moltes estan seques, però que bueno, que també suposo que és el seu cicle a partir de si hi ha més aigua o menys aigua. També fer una reivindicació de que els períodes de secada, encara que ens semblin increïbles, els rius mediterranis tenen una funció. Per exemple, quan hi ha aquesta secada, algunes espècies exòtiques, com per exemple el bisó, estan patint també una regressió important, perquè no tenen medi per on desplaçar-se. Per tant, que també formen part, que siguin tan llargues o no, i el canvi climàtic, evidentment que les deu afectar, però que els períodes de sequera també formen part del clima mediterrani, i això no ens hauria d'espantar més enllà del fet de si tenim aigua els humans o no tenim aigua.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La Font Cervellona és una de les que s'han recuperat gràcies a una història ben curiosa.
3: La Font Cervellona sabíem que existia, però potser feia 30 o 40 anys que ningú físicament la veia. I això va ser gràcies al Guillem, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-rodona, que ens va posar en contacte amb dos avis de la zona de Vila-rodona, i un dia ens en vam anar tots quatre a buscar aquesta font. Us heu d'imaginar, doncs, que allò era canyar, bardissar, hi havia brossa, aquells senyors anaven amb uns xurracs a les mans, i vam anar obrint-nos pas, i ells, sí, això és cap aquí, no, cap allà. Bueno, vam estar un de rato, t'ho pots imaginar, però sí, vam arribar fins a una paret que deu tindre 4 o 5 metres d'alt, en la qual a la base hi ha una mineta i hi ha una font que raja tot l'any. De fet, avui encara està rajant, eh? I imagina la mineta aquesta, d'on deu venir, perquè amb la secada que hi ha, doncs, encara segueixi rajant aigua. I sí, a partir d'aquesta troballa amb aquests veïns, doncs vam fer una intervenció, vam eliminar, bàsicament hi havia molta canya, i hem recuperat l'espai. I ara és un lloc, doncs, això, que la gent hi va. Fins i tot vam posar un plafó en el qual hi havia una fotografia de principis del segle XX on es veia una excursió de gent de Vila-rodona que anava, doncs, a la Fona a berenar. I, bueno, doncs ens va fer molt de goig posar aquesta fotografia, perquè és el que dèiem abans, al final el nostre patrimoni natural és allà on hem viscut i on hem gaudit, no? I, malauradament, doncs, aquests elements com són les fonts s'han anat perdent, s'han anat deixant, i recuperar-les, doncs, té un impacte important ambiental, perquè nosaltres, sobretot com a entitat, les reivindiquem perquè són hàbitats importants, per exemple, en aquell cas, per la salamandra. Allà vam trobar larves de salamandra, o sigui, que hi viuen tota una sèrie d'animals. Però també socialment és un record que tenim d'un espai important per la vida de moltes persones, i recuperar-la, doncs, també vol dir recuperar un patrimoni cultural que n'és propi.
0: I de Vila-rodona a Santa Coloma de Queralt, on hi trobem altres fonts, com la Font de les Canelles.
1: A la guia publicada per l'editorial Piolet del Gaià, Recorregut i Patrimoni, hi ha referenciada la Font de les Canelles o Font dels Comtes. Són fonts construïdes per ordre del virrei de Catalunya Dalmau III de Queralt i la seva esposa Joana d'Aragó durant el segle XVII. Són d'estil barroc i consten de tres paraments diferenciats. L'aigua ve canalitzada de la deu del Gúbia, que és a uns 50 metres de la font, dins el recinte de la piscina municipal. A la part inferior hi ha 8 caràtules de pedra amb brocals de bronze d'on raja l'aigua de l'aflorament. El cos del mig és un parament de carreus encoixinats d'aspecte auster. A la part superior, la imatge de Santa Coloma, protegida per un dosser en forma de petxina. A banda i banda, els escuts senyorials dels Queralt. Durant molts anys, va ser l'única font pública de la vila, i per l'abundància d'aigua es construïren al seu costat un abeurador per animals i uns rentadors públics.
2: Remor de pedra.
0: En Galo, el guia de Santa Coloma de Queralt, ens explica la història d'aquesta font, i amb la Júlia Ramon, historiadora, recorden una època en què la font i l'aigua eren d'una importància cabdal. L'aigua és economia i les fonts són records, històries de canvis i transformació.
4: Li pregunto també una mica per aquestes fonts, perquè hi ha 8 boques. De quan estaria documentada? Perquè
5: hi ha l'any 1623, vull dir, ja no ho figuro, no és d'allò, no massa. A 1620, sembla que no és ben bé el 23, però bueno, són 400 anys més o menys. I bueno, aquí hi ha la imatge de Santa Coloma, que amb un animal que no sabries quin és, però és una ossa, perquè sempre havia dit un os, i una senyora em va emprendre de mala manera perquè era una ossa. Dic, bueno, doncs, perdoni, ja direm una ossa. I bueno, hi ha la tradició aquesta d'aquesta noia Coloma, que era, va ser sacrificada amb un circ francès per ser cristiana, però poc abans de ser sacrificada, un centurió la va voler violar, i en aquell moment es va escapar un os d'una gàbia, es va posar a costat de la noia i li va salvar la virginitat total, és verge i màrtir i la vida. Sí. El perquè de les caràtules, molts diuen que si era a la família d'aquest comte, el segon comte de Santa Coloma, que fins a llavors havien sigut barons de Caral. En 1599 obtenen el títol de comtes de Santa Coloma a les Corts celebrades a Barcelona pel rei Felip II. Doncs no coincideix amb res. Més aviat em decantarien que són tocats de l'època, perquè fixis que tots són diferents pentinats o tocats del d'allò. Aquesta podria ser una opció, vull dir, si surten una altra, no sé, més imaginació, ho podran dir.
4: Normalment ha rajat sempre aigua, és ara, com comentava, que per l'estaquí.
5: Ara a l'estiu feien anar que manantial la piscina i afluixaven, rajaven molt poquet, però a l'hivern pràcticament no t'hi podies atensar, caia l'aigua fora, i això ho hem vist fins ara.
6: El fart de jugar que ens havien fet aquí amb el bestiar que venia a veure, i també venien a rentar els cotxes, també, et recordes? S'aprofitava de tot, sí. Bueno, continua, que continua.
4: Molt bé, això de, clar, l'abeurador pel bestiar ha estat en marxa fins a fa mig segle, més o menys.
5: Fins als anys 60. Als anys 60 hi ha la decadent indústria tèxtil, que aquí treballaven unes 500 dones. També la indústria coincideix amb la industrialització del camp, i és quan desapareix la pagesia en aquest poble. Ara, el que portaven 500 famílies, ara ho porten unes 15 o 20 famílies màxim. I és quan desapareix el bestiar del camp. Ja va durar algun any més, però pràcticament els anys 60 desapareixen totalment. I queda ja amb desús aquest abeurador, a part de que si algú posava el cotxe allà amb galletes, netejava el cotxe o els tractors, ho omplien pels tractors, per d'allò, pel mata herbes. Després ja no era prou saludable i ho van fer una toma d'aigua en un altre lloc del polígono. Aquí també tenim la còpia d'una creu de terme. Aquí a la població hi havia hagut 12 creus de terme. 6 n'hauríem de dir de portal. Aquesta seria una creu de portal. La sortida de cada portal era un camí real. Hi havia una creu a la sortida de portal i una on delimitava els antics termes. En aquest cas, el terme d'Aguiló i el Santa Coloma, n'hi havia un altre, el de Rauric, un altre, etc. L'original es troba dintre Santa Maria de Belllloc. És del segle XV. Un historiador de l'art, Norbert Font i Seguer, als anys 20 ja deia que era una de les 6 millors creus termals que existien a Catalunya. A la Guerra Civil en van desaparèixer un munt, també. Pues aquesta, després de les seves vicissituds, va tornar aquí a Santa Colòmia i la guardem allà a Santa Maria Belllloc.
4: Doncs l'abeurador aquí connectat amb la font, no? Perquè és la mateixa aigua que rajava cap aquí que anava...
5: Bueno, després anava als safrejos i anava allà, que també hi havia hagut un rentador privat, o sigui que connectava tot, i després el que hi ha anava dirigida cap a la séquia, que era la séquia per d'allò, per regar i per els molins fariners.
2: Això és Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Posem ara la mirada a Torredembarra. En Jordi Sunyer ens explica com es vestien les fonts i quins privilegis tenien algunes famílies.
7: Les fonts de Torredembarra s'abastien a partir de sínies. En aquest cas, la de la plaça de la Font venia de tot un sistema de canalitzacions que anaven a parar a la sínia de la vila. La sínia de la vila està situada actualment en estat d'abandó, tot i que sé que em consta que estan fent estudis per tal de rehabilitar-la. Està situada al costat del cementiri. D'allà, doncs, a l'altra banda d'aquest enllaç cap a l'autopista, passaven tubs fins a la plaça de la Font i d'allà s'abastia l'aigua. Antigament, la sínia municipal estava a la plaça del Castell, a la cantonada amb el carrer Freginal. En aquella casa, ara és una casa, abans hi havia una sínia. També moltes cases, la dels indians, per exemple, al carrer dels indians, molta gent hi tenia, doncs, el seu jardí que anava a parar a la casa que estava situada al carrer Nou, no? Que era un carrer construït al segle XVIII arran de l'èxit comercial, doncs, de tota aquesta gent que va fer les Amèriques. Aquesta gent s'abastia d'aigua corrent a casa a través d'una sínia. Era una sínia comunal, amb uns estatuts redactats que ens ha arribat avui en dia aquest document, no? Gràcies doncs, a un historiador local, Albert Vilaseca, descendent d'una d'aquestes cases, de Cal Panxo, en aquest cas, doncs bé, tenien distribuïdes en aquest estatut com fer les reformes pertinents d'aquesta sínia, quin dia, quines hores podia aprofitar cadascú doncs, l'aigua. La resta de famílies havia d'anar amb una galleda a la font a buscar aigua. No hi havia aigua corrent.
1: Abeurador, paraula derivada del mot llatí vivere, amb el prefix a i el sufix atorium. Un abeurador és un lloc on solen anar a beure els animals. També s'anomena així el recipient disposat per donar a beure als animals de companyia o al bestiar. Els abeuradors poden ser naturals, com els rius o llacs, per al bestiar de pastura, llocs especialment habilitats perquè el bestiar s'hi pugui abeurar, i per al bestiar de granja o animals de companyia, tradicionalment atuells de terrissa i actualment abeuradors automàtics. A molts indrets se'n conserven encara alguns fets de pedra picada. En coneixerem més detalls.
0: Pep Saragossa ens parla del moviment que generaven els abeuradors en el seu moment.
8: L'aigua aquesta que corre, l'aigua de riu, que per mitjà de canals i de recs, doncs bàsicament servia tant pels animals, en tots els pobles hi havia els abeuradors. Vull dir, era una mica un espectacle veure arribar els carros del de fora i anar cap a l'abeurador, doncs l'animal bevia i s'anava cap a l'estable. Després a casa sempre sí, convenies i tornaven a donar més tard. Però veies aquest trànsit de carros, doncs, no? I era una cosa doncs, espectacular, perquè esclar, arribaven més o menys tots a l'hora, doncs, diguéssim, no?
2: Ramó de Pedra.
0: Els abeuradors van units als animals i en la seva època formaven part de la vida quotidiana i del ritme de vida de les cases de pagès, tal i com ens recorda en Jordi Sunyer, centrant-se en la vila de Torredembarra, terme que ha format part dels seus estudis en nombroses ocasions.
7: Els abeuradors, el més important era la plaça de la Font, que era el gran centre. Fins i tot ens expliquen alguns avis com deixaven anar el matxo sol a abeurar tot sol després de tot un dia de treball i tornava sol cap a casa, no? O sigui, era com una rutina. També n'hi havia una, la sínia de la vila, que tot i ser això municipal i tenir fins i tot arrendament per algun pagès que pogués regar, hi havia abeurador, doncs perquè, vaja, l'aigua havia d'estar a l'abast. També diuen que n'hi havia hagut al final de tot del carrer Freginal, que hi havia una font i hi havia hagut un abeurador. En fi, vaig fent també catàleg carrer per carrer a cada casa, quin pagès, quina família hi vivia i on treballava, no? Per tant, l'esforç doncs, es tracta doncs, d'intentar captar tot aquest món que tot d'una doncs, va desaparèixer. Sí, sé que des de l'administració doncs, s'està fent esforços per catalogar i jo penso que, vaja, hauríem de continuar. Té una gran dificultat perquè jo he participat donant la meva opinió en algun d'aquests processos i ara ja costa molt fer aquesta feina de catalogar, o més que de catalogar, perquè sí que ho pots situar en un lloc concret, de posar-hi nom, no? A mi m'agrada molt saber què hi ha darrere les pedres, no? M'agrada molt saber, penso que ens dona molta informació, saber quina persona ho va cultivar, no només qui era el propietari, perquè normalment doncs, les propietats agrícoles no coincideixen amb qui les treballava, no? I normalment es dona a conèixer a través de la persona que treballava. Una de les coses més curioses, jo penso, és pensar en aquests pobles que vivim com estaven plens d'animals, no? I clar, tota aquesta aigua que es necessita per alimentar. Totes les cases tenien tocinos per engreixar sota casa. Tenien alguna cabra per la llet pròpia. Tenien gallines i pollastres per alimentar i donar la proteïna a la família. I algunes cases es van especialitzar en tenir vaques. Normalment, la llet que es bevia en aquests pobles era de cabra. I fins i tot hi havia pastors que venien la llet. En aquest cas, en el nostre cas, a la plaça de la Font, cada pastor es posava en una punta, que ja tenien determinat un pacte, i tu anaves amb el teu recipient buit i te l'omplien de llet de cabra. Però va començar a posar-se de moda la llet de vaca i van aparèixer doncs, diferents vaqueries. vaqueries. Fins i tot, alguna vaqueria d'aquí va prosperar i va vendre la seva llet en un local propi a Tarragona, a la Rambla Nova. Hi havia, doncs, molt de bestiar i un macho a cada casa, per tant, les portes de les cases havien de permetre l'entrada del macho i a poder ser el carro. Per tant, era un poble que feia olor animal, hi havia excrements pel poble, no? I és una de les coses que a mi més m'ha sorprès.
0: Els abeuradors també propiciaven certes construccions al seu voltant.
1: A l'obra de Josep Gironès, titulada El Camp de Tarragona, 15 rutes més de senderisme per persones grans i actives, que ha publicat l'editorial Piolet, trobem que en el capítol dedicat a la vall del riu Gaià hi ha diferents abeuradors que podem trobar pels camins. A més, un dels altres elements que també referencia l'autor són els colomars. En trobem alguns a prop de castells, com per exemple el castell de Saborella. En concret, ens referencia un colomar d'uns 10 metres de llarg per 7 d'ample, amb parets construïdes amb espais rectangulars, entre els quals podien niuar els coloms. Josep Gironès explica que la cria de coloms i colomins en colomars va destacar durant segles, especialment en el període medieval. La seva carn, ben fina, es destinava als senyors, especialment a les senyores que estaven alletant nadons i les que tenien una salut delicada.
2: Ramó de Pedra. En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Pit roig, Aritacus rubecula.
2: Visible tot l'any a les zones forestals.
1: Titella, Anthus pratensis.
2: És una au hivernant que trobareu d'octubre a abril a les zones de conreu i de camp obert.
1: Rossinyol bord, Ketia keti.
2: Habita tot l'any al riu i a les zones humides. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Quants cafès o té podem prendre al dia?
2: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I en persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la AP7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogó i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus, justament a prop de la costa. Aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament, escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del Departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees comarcals gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el Sindicat de Metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
6: Exacte, s'està estenent com la pólvora, aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
1: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
6: Sí, si la situació es perllonga en el temps, evidentment, pot col·lapsar, les llistes d'espera augmentaran. Sens dubte, per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris en la majoria dels centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central, a part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
1: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
6: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% de tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, avaluació preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
6: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga. En moltes setmanes, que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols de Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
1: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals de, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt
6: bé. Molts centres, moltes gràcies.
1: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de l'Etxe Pasqual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i entitat.

0: hubiera podido seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant dels atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
2: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu, l'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes a Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes de la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit

0: a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions.
1: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades a la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex, bon dia.
2: Bon dia.
1: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat. Què han de saber?
2: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres des de la federació el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i sobretot evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
1: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro, i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
2: Correcte. La que no funcionarà serà la de la Sagrada Família i la de Verdaguer només es podrà sortir. Llavors, demanem que les persones sàpiguen aquest fet i, sobretot, demanem a les administracions que informin sobre aquest fet.
1: I els veïns aprofiteu per demanar dues coses. La primera, que la freqüència en el servei de metro s'allargui en el temps i no només tot aprofitant la visita del Papa a la ciutat de Barcelona, però també reclameu incentivar el teletreball durant els tres dies de la visita del Papa a Catalunya.
2: Correcte, per evitar desplaçaments, el que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: Àlex, dèiem al començament que les restriccions començaran aquí al voltant de la Sagrada Família al llarg d'aquest matí, però aquestes restriccions, pel que fa a la mobilitat també al trànsit, aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana fins a l'arribada del Papa a partir del dia 9. Així que els ciutadans de Barcelona, sobretot, han d'estudiar cada dia quines són les modificacions i anar adaptant-se a les circumstàncies.
2: Sí, correcte. Així és. Els ciutadans s'han d'informar i, sobretot, les administracions s'han d'informar correctament. No és fàcil. Durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
1: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
0: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona. El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
3: Hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Roca Fonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de la temporada.
4: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
0: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les tres jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
5: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
0: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off descens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però al temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa Copa necessitarà la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. Tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
6: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Pel que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a La Xarxa Més. Una producció de La Xarxa i el Termcat.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta als facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
8: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans del barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. A partir d'avui es començaran a notar els efectes de la mobilitat previst a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en Xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
10: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
8: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5a posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 4 minuts i mig els que passen de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 3 incidències actives. Un accident a la C31 talla la calçada en sentit nord, a l'altura de Badalona, amb 3 quilòmetres de retencions. Hi ha desviaments per la sortida 210. La segona incidència és un segon accident a l'AP7, a Tarragona, on es tallen 2 carrils en sentit sud, cap a Amposta. També tenim una avaria a l'AP7, a la Jonquera, que talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos de Barcelona, al Nus de la Trinitat i a les 2 rondes en sentit sud. I al Vallès, lentitud a la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb temperatures molt suaus i sensació de xafogor en trams de la costa on moltes mínimes no han baixat dels 20 o dels 22 graus. El cel es presenta amb alguns núvols dispersos al litoral i bandes de núvols prims a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. A la tarda es mantindrà el predomini del sol a bona part del país, tot i que no es descarta alguna gotellada dispersa entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La calor continuarà intensa, encara que lleugerament menys marcada que els darrers dies, amb moltes poblacions fregant de nou els 35 graus, especialment al sud de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Us ho destacàvem suara en els titulars. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i també la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mongru, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
11: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
8: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores, uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
12: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
8: Però les mobilitzacions no s'acaben amb els docents. Cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui també. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, d'avaluació preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
8: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, amb alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica la Carme De Fe.
13: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
14: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
13: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
8: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motius suficients per deixar la presidència.
15: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
8: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. El president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
16: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
8: De la seva banda, el ministre de Consum, Ernest Urtasun, ha abanderat aquest diumenge la que anomena política neta dels comuns davant els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
17: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li el govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
8: I des d'Esquerra Republicana es manté la confiança en el govern de Salvador Illa i el PSC perquè compleixin els acords assolits en el marc de l'aprovació dels pressupostos. Segons ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa, el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, la garantia de tot plegat és la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
18: Jo crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà.
8: A partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Ho comprovem tot seguit en connexió amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Com afectarà tot plegat aquesta mobilitat dels veïns especialment?
19: Bon dia, Elena. Els veïns hauran d'acostumar als canvis perquè a partir d'avui comencen les primeres restriccions al voltant de la Sagrada Família. Els operaris començaran a instal·lar les plataformes i grues necessàries per tenir-ho tot a punt per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Recordem que l'Eixample serà una de les tres àrees de la ciutat de Barcelona més afectades i hem de recordar en aquest sentit que el Papa Mòbil farà un recorregut d'un quilòmetre aproximadament al carrer Rosselló per facilitar i assegurar l'arribada del Papa Lleó XIV al temple. Però no serà l'única àrea afectada per a l'arribada del Papa que ha comportat tot aquest desplegament. S'habilitarà un operatiu en el qual participaran gairebé 6.000 agents. També Montjuïc i Ciutat Vella seran les altres dos indrets de la ciutat de Barcelona més afectats per les restriccions. Restriccions de trànsit, també de mobilitat i des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona es recomana als ciutadans de la ciutat, també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ús del transport públic, que deixin el cotxe a casa i també demanen a les administracions dues coses. Primer, aprofitar l'increment de la freqüència al metro aquests dies perquè s'instal·li i es perllongui més temps a banda de l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i que les administracions fomentin durant aquests dies, tot coincidint amb la visita a Catalunya del Sant Pare, l'ús del teletreball.
10: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any. Durant aquests 3 dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat, i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
19: Així que Barcelona es prepara ja per a... Barcelona, dèiem, Helena, es prepara ja per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Un operatiu de gran envergadura per assegurar la seguretat del Sant Pare, però que també afectarà de manera molt considerable la rutina i la mobilitat dels ciutadans de la ciutat.
20: Doncs són els pros i els contres, els inconvenients que té això, acollir a la ciutat una visita d'aquestes característiques, d'aquesta importància. Gràcies, Anna. Fins d'aquí una estona.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
20: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat 2 dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les 2 noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. I a partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre els hidrocarburs fins al 30 de juny. Arrenca el juny i les vacances cada vegada són més a tocar. La gent mira vols, creuers i escapades, però aquest any hi ha un soroll de fons que no es pot ignorar. Parlem de la guerra d'Iran, que encareix el combustible, rutes aèries que ballen i fins i tot un brot d'antivirus en un creuer de luxe que ha encès totes les alarmes. Enmig d'aquest panorama, les ganes de viatjar hi són, però no sé si el sector acaba de veure clar cap a on anirà la temporada. Un dels millors termòmetres, com sempre, el tenen les agències. Per tant, li preguntem tot plegat a la Rosó Morlà, que és vicepresidenta de CAVE, que és l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyora Morlà, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
21: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
20: D'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, tot i aquest context geopolític? Ho dèiem, les ganes de viatjar es mantenen? O noteu que la prudència encara pesa molt en el comportament del client?
21: Bé, no ha acabat... El conflicte va esclatar en un moment en què la temporada arranca a nivell de reserves, un moment potent, és a dir, finals de febrer, març, abril és un moment de reserva, sobretot de llarga distància. Llavors, és cert que hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Davant de... escenaris inestables.
20: Exacte. En aquest context, molts viatgers expliquen cancel·lacions de vols i fins i tot haver de recomprar bitllets molt més cars que els que havien comprat fa mesos. No sé si això és puntual o és un fenomen que comença a aparèixer amb més freqüència. No sé si des de les agències també ho heu notat això i us estan venint a queixar alguns clients.
21: Us diria que no amb un tant per cent molt diferent a altres temporades. És a dir, sempre amb operatives normals hi ha cancel·lacions de vols en anticipació, que impliquen, evidentment, que l'aerolínia t'ha de retornar el total del bitllet, però també impliquen, si et compres un altre bitllet dos o tres mesos més tard del que t'havies comprat anteriorment, per llei d'oferta i demanda normal, impliquen doncs, que el nou vol és més car. Però no, no més que en qualsevol reestructuració normal d'altres temporades, tret el hub d'Orient Mitjà, que potser és el més afectat, evidentment.
20: I pel que fa als creuers, jo també ho apuntava a l'entrada, el brot d'antivirus en un vaixell de luxe ha generat inquietud. No sé si això ha tingut algun impacte real en cancel·lacions, reserves o consultes. El client pregunta més per protocols i seguretat a bord?
21: El client s'ho pensa més, perquè evidentment tenim la pandèmia molt, molt a prop. Però sortosament, tal com està evolucionant la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
20: Doncs ens n'alegrem que puguem fer entre tots plegats vacances i que vosaltres també us pugueu guanyar la vida com feu. Gràcies, Rosa Morlà, que vagi molt bé.
21: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol en què s'afrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Pel que fa al play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina, el Barça i l'Igualada es veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda, el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicola Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalviï el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
2: Esto es una eliminatoria mejor de 3. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora, en el partido de mañana, es intentar ir a sentenciar o jugar como siempre.
0: Tret de sortir de la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet dos salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 en folre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també per, un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Sintonitzes Ona Bitlles.
7: Vet aquí que una vegada...

0: Diuen que un lloc on el cel besava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís. Diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
2: Llum, llum! Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou en ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altre tenia les mans espres... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Mullena feia resplendir. Emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
1: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
1: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
0: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
0: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
0: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
0: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
0: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella:
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
0: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents, són precioses, i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte... van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
3: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent! El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat, de manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent, i ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula geló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de geló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Ja s'ha estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Setcases.
7: Ah.
6: Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt
6: tots
7: molt
6: tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Thank you.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, eh? El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: A ballar!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
1: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora.
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
1: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
3: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
3: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
3: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella, perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empoleinant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passes aquests 8 dies, no ho heu endevinat. Us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empoleinant-se i mirant-se al mirall, la setena, la petita. De seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
5: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
4: "Li veureu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar, i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits, però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquells reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer, per art de màgia, una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantó. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat. Però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBSs, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè. Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i moment. Tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, que sé, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'Abecedari, de Damaris i Alabet.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.

0: Ona Villas, 107 FM.
1: La meva ànima voldria enlairar-se.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.

ara, per començar, un tema molt especial. Des del Paraquer, no m'oblides, cordialíssimes salutacions. Cap de setmana, weekend, temps de records, temps de remember, temps del Paraquer, no m'oblides, la banda sonora de la teva vida. Una cordial salutació amb un tema sempre especial que busquem, rebusquem i contrabusquem. Rocky Burnett i un tema mític. Per començar, amb molta ritme. Veurem després què passa. De moment, aquesta cançó, Tired of Towing the Line, un tema d'aquells quilomètrics complicats, però que val la pena escoltar. Rocky Burnett, far de seguir les teves petjades, deia la cançó. En fi, de petjades musicals, moltes, dues hores per endavant. Cordials salutacions, para que no me olvides.

0: Gràcies, senyor Ernest. Ernesto González, el nostre bon amic de música melòdica i de tantes i tantes bones sensacions musicals. T'agrada recordar, ets la millor sintonia del món. Ets el pare que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. 3 dècades a antena. Camí de complir-ne 30. Que joves que érem, eh? I que joves que som. Com deia la cançó Forever Young. O The Young Ones, que és el mateix. Us parla Joan Enric Vidal des del Bressol del Penedès. Per aquesta freqüència que tu escoltes arreu del país, arreu de Catalunya, arreu de la Franja, on arribem, i també arreu del món, des del teu mòbil, la teva tablet, del teu dispositiu, siguis on siguis, a l'hora que siguis i amb la companyia que estiguis. Para que no me olvides, sempre buscant una excusa per conformar 2 hores 120 minuts de ràdio. I així, any darrere any, fins arribar a les 3 dècades. Si imagineu recordar, escoltar el que passava abans d'ahir mateix, és a dir, fa 55 anys, sí, 55 anys, és a dir, l'any 1971, quines cançons arrencant dècades s'escoltaven? Com podem veure, en aquella època, la dècada 70 era una dècada que era, podríem dir, extensíssima en creativitat musical de tots gustos, estils i preferències. No serà fàcil encabir en aquest temps de ràdio de 2 hores totes les cançons, però algunes de les més importants, nacionals i internacionals, sí que serà possible. Fa 55 anys, què sonava? I tu, quants en tenies? Què feies? Què pensaves? Que cadascú pensi i ho reflexioni, però no cal que ens ho dieu, eh? Això és cosa secreta de cada persona, i en fi, espereu que almenys siguin bones estones de felicitat. És difícil, però algú recordarem de bo. Anem a començar amb un tema d'un cantant que estava, jo diria, amb el seu punt més àlgid. Un home que va arribar primer tocant la guitarra, que venia de Puerto Rico, un home que cantava igualment en anglès que en castellà. Puerto Rico és un país polivalent, lingüísticament parlant, i que inclús va arribar a anar a alguns festivals, com és el cas d'aquest festival de la cançó Canzonissima, que es feia a Itàlia. I va fer-ho amb aquesta cançó. Te'n recordes? El pueblo mío que estás en la colina, ¿tan recordas aquel que será?
1: Pueblo mío.
0: ¡Qué gran que era el Feliciano!

¿Qué será? No confondran que el tema de Dolores Day, que será, será. No, no, no, no. ¿Qué será? Va a guanyar la cancionísima italiana l'any 1971. El Pepe, el Don José Feliciano, excel·lent guitarrista, gran compositor, i com a cantant, ja ho veieu, cançons cantades en anglès, cançons cantades en castellà, cançons compartides com aquella Para decir adiós conjuntament amb l'Ankele i altres grans gravacions que va fer el José Feliciano. Bé, doncs, com podem veure, l'any 71 s'encetava dècada i es feia, doncs, en grans cantants, Feliciano sempre en solitari, i un senyor que venia de cantar, triomfar plenament amb John, amb Ringo i amb George Harrison, és Paul McCartney. Va ser el llançament definitiu de Paul McCartney en solitari i va fer-me una cançó que ens parlava curiosament d'un altre dia. Te'n recordes de Paul McCartney ja en solitari, sense The Beatles i aquell tema que es deia Another

0: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Jo recordo aquesta cançó molt especialment per un company. Amb els meus inicis de ràdio la posava freqüentment i en la part final es posava a xiular. Sí, sí, en record al gran Lluís Vázquez, clar. Por un flair que també la van cantar de meravella los tres americanos, Salva Maria, Darío i Johnny. Homenatge amb aquesta versió en castellà del Michel del Vespre, que era França, ens començaven a arribar molt bones cançons, entre elles aquesta Michel del Pes. I és que a la dècada dels 70, a França hi havia molt bones veus. De fet, els mítics de 60 van deixar pas a una generació nova, com també a Itàlia, dels 70, amb cançons fantàstiques. Michel del Pes i aquesta cançó que parla d'un lligue, perquè un flair a la nostra seria un lligue, no? Por un flair de los dos, cualquier cosa daría yo. Aquesta és la cançó. Para que no me olvides, que sonava fa 55 anys, any 1971. És a dir, abans d'ahir mateix.

Para que no me olvides, tot un clàssic de la ràdio Remember, de la ràdio Revival arreu de tot el país. Born to be Alive, una de les sintonies imprescindibles de Patrick Hernández. Born to be Alive. T'agrada recordar? Para que no me olvides, 2 hores 100 minuts sempre, en weekend sempre, en cap de setmana. Encara no hem sentit cap veu dolça, femenina. I aquesta veu era extraordinària. Com a cantant, compositora, una dona que va marxar a París, farta de moltes coses aquí, però que aquí va deixar molta petjada musical i també al mercat sud-americà. És el cas de la murciana Mari Trini. Moltes cançons que venien dels 60 i que va perllongar durant tota la dècada 70 i part dels 80. La seva gran cançó, una de les millors de l'any 1971, va ser aquesta cançó que parla dels amors. Amors de tots colors, estils, preferències i, en fi, tendències i el que tu vulguis, perquè parlar d'amors és parlar d'un món punt i a part. Amores, Mari Trini.

se'n va patir. No parlava, però com si parlés la guitarra del Carlos Santana. I és que també, a música instrumental, van fer-se autèntiques meravelles fa 55 anys. Abans d'ahir mateix, Carlos Santana, d'una llarga durada fantàstica, es deia Black Magic Woman, hi havia temes com aquest, que te'n recordes, aquest se'n va patir, o hi havia aquell Oye Como Va, o hi havia aquella Braxas, o hi havia aquell Jingo... Santana, música que venia des de Califòrnia, d'un autèntic erudit del món de la música, Carlos Santana i la seva banda. I a Catalunya què passava? Doncs a Catalunya la nova cançó catalana donava pas a seguir, perquè van néixer als 60 amb el grup de folk i van seguir, doncs, els 16 jutges, però als 70 encara hi havia una generació que venia de la dècada anterior que posava molt bona música. Ens van arribar cantants des del País Valencià i també des de les Illes, entre ells, i parlant de les Illes Balears, la gran Maria del Mar Bonet, però un dels que la va acompanyar per vindre a estudiar i amb les curses d'estudiar cantar va ser l'Isidor Marí. De fet, l'Isidor més tard conformaria un trio que es deia Falsterbo, Falsterbo 3. L'Isidor Marí, amb una cançó que parla d'una noia plena de felicitat, com espero que ho siguis tu, guapíssima del cap de setmana. Senyoreta felicitat, la música d'Isidor. Te'n recordes? Do you remember? Cançó catalana, 70.

t'agrada recordar, ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Quina meravella, es deia The Fool, el loco, el boig. Era d'aquestes indispensables quan encara a les discoteques hi havia música lenta, l'hora dels lents, esperada, desitjada, anhelada, sospirada. Ai, l'hora dels lents. Entre elles, aquesta cançó era indispensable l'any 1971. Gilbert Montagné, des de França, cantant-li amb un boig. Suposo que d'amor, no? Perquè la cançó anava per aquí. The Fool! Fa 55 anys sonaven aquestes cançons, una selecció de les moltíssimes cançons que ens va deixar aquell inici d'aquella nova dècada plena d'il·lusions i esperances per moltes i per molts. En temps d'adolescència, en temps d'infantesa, en temps d'estudi, en temps del primer novieto o novieta, en temps de jo que sé quantes coses, seria la llista quasi bé inacabable. Posem una mica més rítmix, estem molt, molt aquí gust, no? Però la senyoreta Felicitat Isidor, quina meravella, eh? El The Fool, el loco del Gilbert Montagné, o Los Amores de la Maritrini, les últimes que han sonat amb aquest pare, que no m'oblidis, de l'any 1971. En ritme, hem triat aquesta d'un grup que es deia Down. Primer van arribar amb una cançó que es deia Càndida, l'any 1970. Càndida, com deien ells. I el segon èxit, amb el que van intentar doncs repetir, no amb tanta empenta, però va sonar força, aquí al nostre país, una versió molt ben feta per Los Catinos, per l'amic Manolo Vell i companyia, va ser aquesta cançó. Truca tres vegades la consigna, perquè, en fi, no hi hagi errors ni hi hagi problemes. Knock three times, do you remember? Te'n recordes?

Mas ha fet esment i a vegades la temptació costa de resistir. He fet menció a la versió feta aquí a Barcelona, al nostre país, per Los Catinos, d'aquest tema Nocturne Times. El Manolo Veí i els increïbles Catinos, un conjunt de segona fila, però que sonaven de meravella, van fer aquesta versió digníssima.

0: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

Siete rosas, siete besos, en mi sueño te mandé. Siete rosas, siete besos, que jamás olvidaré. ¡Ay, Willy Somers, venia des d'Alemanya! Una cançó amb un títol molt complicat en alemany, que va gravar curiosament i amb molt encert en castellà. Segur que porta molt bons records aquestes siete rosas, siete besos. Set Rosen, com es diria en alemany, més o menys, i no em feu massa cas si sabeu parlar bé l'alemany, eh? No és el meu fort. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida cap de setmana, sempre amb una excusa per conformar dues hores durant tres dècades d'emissió. Tot un clàssic de la música, revival, remember, del record arreu de tot el país i el món sencer. Com sempre, fem una salutació molt cordial a les companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana col·loquen a Antena pels seus milers de seguidors i oients aquest Para que no me olvides. Perquè el que escoltis aquí rarament ho escoltaràs a altres bandes, freqüències i sintonies. Para que no me olvides. Ja saps, avui estem mirant cap a l'any 1971, és a dir, fa uns dies. I ara, com diria el CERT, ha plogut bastant. Ha plogut i han passat moltes coses, de tots colors i de totes preferències, que no anem a entrar ni molt menys a detallar perquè no toca, com deia un gran polític. Era l'any d'Alicia i Nubes Grises. Primer, quan encara hi havia la gran Alicia, Alicia Granados, que havia triomfat en solitari amb aquell nocturno amb 17 anys al Festival de la Cançó de Benidorm. Es va juntar amb Nubes Grises, amb dos pillos que es deien a l'amic Jaume Marín i a l'amic Toni Bernal. Bon record al Jaume, que en pau descansi. Molt bona gent. Després a l'Alicia donaria pas a l'Aurora, perquè ella va dedicar-se ja a temes fora del món de la música. La seva gran cançó d'aquella època, que va ser mirada de refiló per la senyora censura, perquè deia home i mujer, i esclar, això de dir home i mujer, i algunes frivolitats que deien, deia la cançó, la lletra de la cançó, amb l'Alicia dient un plan sensual, la censura se la va mirar molt de refiló, no la van acabar de prohibir, però si no la posaves, millor que millor. Te'n recordes d'aquella cançó que es deia Hombre y Mujer?

0: eran los días del arco iris, los días de l'Arc de Sant Martí, el giorno del arco valeno. Aquesta hay una que es deia el último romántico, o una otra que es deia guitarra suena más bajo, guitarra suena più lontano.
1: El arco valeno,
0: eran los días del arco iris.
1: Finito l'inverno,
0: acababa l'inverno, y venía el bon temps. Ara que no me olvides, sonava l'any 1971. 55 anys d'història. Para que no me olvides, recordant boniques, precioses cançons. I aquí què? Aquí l'on estar Pere Gené, acompanyat pel Miró, el Masdeu i de la Vega. Fèiem música rock, fèiem música jazz i fèiem boniques melodies. Una amb un títol que ho diu pràcticament tot i que estalvia molts comentaris. Vull fer un petó una altra vegada als teus llavis. Quiero besar otra vez tus labios. Ei, que no és cap indirecte, que va en sèrio. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, Lone Star, tan recordes?

Doncs ja ho saps. Ui. Per voler, perquè no quedi. I la besar otra vez tus labios. I és que, en fi, per demanar que no quedi. Quan records, 1971. Músiques inoblidables. El gran Lone Star i el gran Pere Gené. I així, cançó a cançó, record a record, passen dues hores, passen 120 minuts d'un temps de ràdio clàssic. En fi, dels que portem fent ràdio fa algunes dècades i que, en fi, les coses han anat canviant. Però la música, per fortuna, i la ràdio continua tenint la seva màgia. I és que sempre diem una cosa. Què seria del món de la ràdio sense la música? Però, ull, a l'inrevés també. Què seria de la música sense el món de la ràdio? Doncs, la resposta ja se la podeu imaginar. És el complement perfecte. Què sonava l'any 1971? Ei, que ara en dèiem per aquí. Escolta, que estàs avui un romàntic pujat. És que, esclar, entre posar Lone Star, posar el Gilbert Montagnier, estem posant Alicia i Nubes Grises, Nicola Di Bari. Anem a despertar una mica amb el bon sentit de la paraula musicalment i recordant què sonava fa 55 anys. Doncs atenció, perquè aquesta que sonarà ara és un tema totalment omple pistes. Era la música d'un grup que es feien dir Titanic, i quan sonava això, la música, la pista, era una total efervescència musical de ritme i de moure's, i en fi, potser treus una mica la son de la música lenta. Era un grup que es feien dir Titanic i van gravar 3 o 4 cançons fantàstiques. Era un grup pràcticament instrumental. La primera cançó d'èxit va ser aquesta cançó que portava per títol curiosament Sultana. Te'n recordes? Do you remember d'aquella música fantàstica que es feia en aquella època? Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.

0: Sintonitzes el programa líder de la música revival dels caps de setmana. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

Nina Bravo estava en la seva etapa àlgida. Venia a triomfar plenament amb el Tequiro Tequiro, conegut sota la gran batuta del gran mestre Augusto Algueró, que li feia cançons de la mida. I després hi vindrien altres cançons, Un beso i una flor libre, Noelia. Però aquesta Puerta de l'amor, que va ser una cançó bisagra entre uns i altres, va mereixer molt la pena. Què tal? Com portem la sintonia? Què tal? Com van els records? Què tal? Com va el nostre temps clàssic de cap de setmana? Com portem aquesta memòria de 55 anys enrere? Possiblement, jo diria que moltes i molts que ens escolteu, en fi, diu, què està posant aquest home? Perquè potser no eren ni projectes en aquella època, però en fi, tot arriba, eh? I jo sé que moltíssimes amics i amics que, doncs, evidentment, l'any 1971 no eren en aquest món, avui en dia els agrada escoltar aquelles músiques que ballaven als seus pares i que possiblement encara conserven a casa seva aquells vinils, aquells discos de 45, de 33 revolucions, aquells EPs de 4 cançons, se'n recordeu, no? I després vindria el caset, la cinta caset mítica, que era un gran avanç de la història. Eren complicadíssimes, jo sempre havia preferit mil vegades els vinils, els discos. I després vindrien, doncs, altres artilugis. Veus, el CD ja era punt i a part. El abuelo Batallitas, escoltant el pare que no m'oblidés i escoltant aquelles cançons, algunes d'elles de l'any 1971, fa 55 anys. Aquesta cançó jo sé que li posarem molt especialment a una persona que li encanta i que, en fi, jo sé que la vol i que l'està desitjant escoltar i, per tant, l'anem a complaure moltíssim. I el títol, encara millor, perquè ho diu tot. I love you, je t'aime. En francès, s'il vous plaît. Frédéric François, un dels ídols de la França 70, d'aquelles mítiques en Ràdio Monte Carlo, RMC, o aquella mítica Ràdio Andorra que... ai, demana justet. O també aquella mítica i clàssica RTL. Te quiero, I love you, je t'aime, com tu vulguis, però això, Frédéric François.

Tema curiós que es deia Coco. Un grup que venien d'Alemanya es deien Els Dolços de Sweet. Abans havien triomfat amb temes com Pop a Jou, aquell Funny Funny. Després, amb el pas dels anys, accentuarien la seva música en temes més progressius, com aquell mític Blockbuster. Era molt bona música, omple pistes, el deia. El tema era Coco. Primer va ser, com dèiem, Funny Funny, estem a l'any 1971. Para que no m'olvides, fa 55 anys. Venien a triomfar amb una cançó d'aquelles de llàgrima, muca...

comiat, todo tiene su fin. Però havien fet altres molt bones cançons, com aquell Tu ya no estás, o aquell Nada me importa, o aquella Siempre cuando te espero. Aquesta és potser de les cançons més alegres i animades del repertori d'un conjunt que va marcar una època, un conjunt avançat a la seva època, Los Módulos, un dels temes més comercials de la seva llarga carrera, amb el gran Tomás Rizábal i Pepe.

0: Here's to you, un cant a la llibertat d'una gran pel·lícula que es deia Zacco e Vanzetti. També la censura se la va mirar de refiló en aquella època. És que els temps eren els temps.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal.
0: Moltíssimes
1: gràcies. 3 dècades en antena.
0: Ah, em faltava això. 3 dècades del Para que no me olvides, la banda sonora, perdona, Júnior. Cant a la llibertat. Curiosament, la música d'aquesta pel·lícula, Zacco e Vanzetti, la música i les cançons, van ser composades per un gran del món de la música, el gran Ennio Morricone, autor de tantes i tantes grans bandes sonores, sobretot d'aquells spaghetti westerns. Te'n recordes? Que bo era l'Ennio Morricone, l'Ugo Montenegro i altres grans directors d'orquestra d'aquella època que venien d'Itàlia. I si anem a França, no podem oblidar el gran Paul Marriott, el gran Frank Purcell, el gran Carabelli. I si anem a Alemanya, el gran James Glass. I si anem a Estats Units, home, hem de dir que és el pare total de les orquestres i de la nova orquestra del món, el gran Ray Conniff. Què sonava l'any 1971? Ara algun diria, digo un inglés, home. Doncs dic l'any 55, fa 55 anys i quedo també. 1000. Para que no olvides, la banda sonora de la teva vida. També ens venia música molt bona des d'Anglaterra i ara s'han de banda Beatles, Rolling Stones, Bee Gees i companyia. També ens venien grans solistes des de banda els mítics Engelbert Humperdinck, Tom Jones, John Rose i companyia. Hi ha un senyor que venia d'Escòcia que era realment pintores, però que cantava de meravella, i aquesta cançó, que es deia, que es diu Mais i Mai, va fer possible que moltes noies d'aquella època, que van néixer en aquella dècada, doncs hi posés el nom de Magi. Que realment, si féssim, busquéssim la traducció literal, aquí en equivalent seria, doncs jo mai ho he sabut. Però vaja, que Magi els hi va quedar. És un tema preciós, un tema que podíem ser catalogat, que es podia ballar lenta o ràpida, depèn de com tu vulguessis. Més i mai, la música del gran Rod Stewart des d'Escòcia.

0: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

gran Maria del Mar Bonet, la veu de Ses Illes. I com no, aquesta cançó que venia de la música francesa de la gran Bàrbara, però ella va fer una versió extraordinària en català, mig mallorquí, mig català, perquè la Maria del Mar Bonet, mallorquina de Socarrel, però amb una bona part del cor aquí a Barcelona, a Catalunya, on ha viscut tants i tants anys. L'Àguila Negra, increïble, any 1971, fa 55 anys.

Anem ja esgotant els darrers compassos d'aquest Para que no m'olvides de fa 55 anys. 5-5, 5-5, 5-5. L'any 1971 ens portava autèntiques joies musicals. En català abans he tingut el regidor Marí, també ha arribat a les Illes. I aquí fundaria Falsterbo 3. La Dora Estivill i la Montse Domènech. I aquell gran grup de folk. Que bons que eren. I a França què? He tingut ja el Frédéric François. Hem tingut el Michel Delpech. No em resisteixo, ja sabeu que una de les meves dèries, amb permís i llicència vostra, és la música del nostre veí país. I com sempre dic, tan proper i tan desconegut musicalment. Hi ha cançons que val la pena assaborir, que val la pena escoltar. Quants i quants records que no cal explicar, de bones èpoques, de bona música lenta, de bon ball i de petó furtiu. Butterfly, cantant-li amb aquella papallona artística un dels grans de la música de la chanson, Daniel Gerard, Butterfly.

0: aquella papallona butterfly. I de papallona a papallona de mariposa a mariposa. Recta final i fem joguina de la música de França en Daniel Girard amb aquesta cançó que va cantar Dana i Anil, però la versió original anava molt ben acompanyada per una cantant que va arribar als Estats Units i que va fer-li tàndem, diuen, que artística i sentimentalment.
1: Paseando en tu jardín,
0: mil mariposas, comenzaron a decir cosas hermosas.
1: Comenzaron a decir
0: vallas un vals amb mi.
1: Cosas hermosas.
0: 1971, Dani i Dona.
1: La

Brown Sugar, Rolling Stones, que venien de la dècada 60, amb els mítics Satisfaction, Under the Broadboard. Els 70 van seguint la seva rifeta musical i som al nou segle i continuen. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts and Company, Rolling Stones. La seva cançó impacta de nova dècada, Brown Sugar, la sucre negra. Avui en diem sucre de canya. Canviem les coses, eh? Ei, que això se'ns acaba.

L'any 1971 va ser un any i això serà la nostra traca final, el nostre remat a les 2:120 d'aquest any 1971 del naixement de conjunts. Alguns ja venien de la dècada anterior. Noms com Diablos, com Fórmula Quinta, com Puntos, com Tony Ronald, van marcar una època i una dècada important. Amb aquelles mítiques canciones del verano, cançons de l'estiu, que omplien les hores de platja, de revetlla, de festa, de balleruga, d'hores nocturnes i de matinada. Homenatge ràpida a manera de popurri amb aquesta recta final del Para que no me olvides, amb Los Diablos, fin de setmana, cap de setmana, Para que no me olvides, que una cosa lliga bé, no? Ens hem també de poder d'autopromocionar. Fórmula Quinta i una cançó curiosa que es deia Jenny Artichoc. Res que veure amb l'Eva Maria, ni Ahora sé que me quieres, ni Vacaciones de verano. Però molt divertida, la Jenny Carxofa. I Los Puntos, no sé, per exemple, aquella fèria, o Cuando sale la luna, la que en surti, i el Tony Ronald, pues qualsevol del nostre entranyable Tony Ronald. Secret. Petons per elles, abraçades per ell, Joan Enric Vidal, Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, des del bressol del Penedès, Canal Vint Ràdio, per tot el món, per aquests milers d'amics i amics i les 40 sintonies d'arreu del país. Gràcies. 55 anys enrere era això. Hi eres o no hi eres? Doncs si no, ja saps de què va la cosa. Ocurri final, Para que no me olvides. Gràcies i fins la setmana que ve.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Ona Bitlles 107 FM.

0: Ona Bitlles.
1: Hola a tothom, esteu escoltant Ona Bitlles.

0: Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal, Biel?
1: Home, doncs molt bé, tornem a fer una nova entrevista.
0: Ja
1: feia temps, eh? Doncs avui tenim una entrevista molt especial perquè nosaltres tenim a la Cesc Vallverdú i el Biel Pallisa del Club Patinatge Sant Ramon. Uns convidats molt, molt especials, no?
0: Exacte, els dos patinadors van quedar en tercera posició al Campionat d'Espanya de Parelles d'Artístic Júnior el 2025, que es va portar a obtenir la medalla de bronze als Campionats d'Europa Júnior, que és increïble.
1: Increïble.
0: I aquest passat mes de març es van proclamar campions de Catalunya de la categoria sènior. Vull dir, molt bé, vull dir,
1: home, complet. Vull dir, això és un èxit. Sí, sí.
0: Sí, sí. I llavors, doncs, al llarg de l'entrevista podrem conèixer molt més sobre ells. Per tant, podem començar ja. No?
1: Comencem ja, que tinc ganes de veure què ens diuen.
0: Som-hi.
1: Som-hi.
0: Doncs benvinguts, Biel i Cesc, què tal, com esteu?
2: Hola, molt bé, aquí,
3: sí,
2: molt
3: bé,
2: contents
3: sí.
2: d'estar aquí.
0: Sí. Molt bé, havíeu estat mai en una ràdio?
2: No.
3: Jo sí.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: T'havien fet alguna entrevista?
3: Sí, vam fer una entrevista al meu poble, a Olèrdola també, això, amb la meva antiga parella, i ara pues, fa pues, un any i mig, quasi dos, que hem començat amb la parella, amb la Cesc.
0: Molt bé, que guai, molt bé.
1: Doncs per començar l'entrevista ho volem fer cronològicament, des del principi de tot. Ens agradaria saber d'on va sorgir aquesta estima cap al patinatge, o sigui, com va començar tot, des de quina edat vau decidir començar amb el patinatge?
2: Bueno, doncs jo vaig començar a fer patinatge als 3 anys, en un club. Des d'abans ja patinava com a casa, tal, però en un club als 3 anys, però vaig començar a patinar a Torrelavit. Llavors després, d'allà a Torrelavit vaig marxar a Sant Pere i vaig estar uns anys allà patinant individualment i amb xou. Fins que el Club de Sant Pere va tancar i me'n vaig anar a Vilafranca i d'allà pues, va començar la parella.
1: Molt bé.
3: Jo la veritat que vaig començar bastant més tard, tipus, vaig començar com als 10 anys o alguna cosa així, i bueno, pues ara porto 8 anys patinant. Jo vaig començar a patinar perquè la meva germana patinava i de més i vaig voler-ho provar, em va agradar i pues, fins ara pues, he seguit fent patinatge.
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. I la vostra trajectòria, és a dir, tu per exemple amb xou, i tu has sigut individualment o també en...
3: Jo, bueno, això portava 8 anys patinant, porto també 6 fent parella, és a dir que vaig començar només amb individual i després amb la parella va ser el que vaig pujar més.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I en tot aquest procés, recordeu algun moment que digueu, vale, ara ja sóc en sèrio, em vull dedicar, vull arribar lluny? En algun moment vau dir, vale, ara això va en sèrio, no és cap extraescolar més, saps?
2: A veure, jo, la veritat és que sempre és algo que no m'ho he pres com un extraescolar, o sigui, sempre és com que m'ha agradat pues, intentar millorar i esforçar-me un monton, però sí que és veritat que des de que vaig començar a fer parelles, que és algo pues, una mica més complicat, algo que va més enllà,
1: clar,
2: que,
1: això,
2: que vaig veure que pues, havia d'anar a un campionat de Catalunya, havia d'anar a un campionat d'Espanya, havia d'anar a una Copa d'Europa, pues, a partir d'allà vaig començar a veure que... Pues, pues joder, que...
0: Anava en sèrio.
1: Sí, exacte, que anava en sèrio.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo, la veritat que al principi era més com un extraescolar per passar el temps, per sortir una mica del que és la rutina de l'escola i de més, i fins quan al cap d'un any o dos de començar a patinar és quan em vaig començar a pujar els nivells i de més i em vaig començar a prendre més en sèrio.
0: Molt bé. I des de que vau començar, bueno, tu en el teu cas, que vas començar a prendre tu molt més en sèrio, vas viure tot molt més intens, vas començar com potser hi havia coses que no destacaves o no valoraves, valorar-les molt més?
3: Sí, jo en el meu cas hi havia moltes vegades que no em prenia molt en sèrio l'entreno i ara pues, és com... que has d'anar a saco tot el rato per poder arribar on estem.
0: Clar, per treure el màxim profit, aprofitar-ho tot, oi?
2: Sí. Clar, sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I bueno, com heu comentat, els dos sou parella de patinatge i volem saber com va ser la primera interacció de trobar-vos, perquè clar, què us diuen? Vinga, és la teva parella,
1: ja.
0: Heu de patinar junts,
2: no.
0: Com va ser?
2: A veure, ell feia parella amb una altra noia i bueno, la noia va decidir que, bueno, va decidir que no volia seguir. I com que jo estava al club i pues, bueno, els dos estàvem al club i tal, pues, el meu entrenador em va escriure un dia i em va dir que si volia anar-ho a provar, que pues, els interessava que jo pues, pogués fer parella amb el Biel, no sé què. Jo al principi vaig dubtar una mica perquè no estava del tot segura si no sabia què fer, no sabia si m'agradaria, si se'm donaria bé, si no sabia molt bé què fer, però bueno, va ser a l'estiu del 2024, crec. I bueno, vam anar-ho a provar. el primer dia va ser una mica desastre.
1: Sí, va ser molt desastre.
3: Va ser una mica cal.
1: Bueno, no us coneixeu de res, només de coneguts del club, entenc.
2: Sí, sí, ens coneixem ja està, del club.
1: Vale,
2: sí,
1: vale,
2: sí,
1: si no éreu com amics d'abans, res.
2: No, ens hem conèixer del club. Vale. I, bueno, al principi era com una mica, per mi era molt complicat, perquè, clar, jo no havia fet mai parelles, és una cosa super diferent a l'individual, perquè es fan elevacions, es fan salts llançats, bueno, coses molt diferents a el que es fa a l'individual. Però, bueno, vam estar com uns quants entrenos provant-ho tal, el meu entrenador sembla que li va agradar i al final pues, vam decidir endavant.
0: Que guai, molt bé.
1: I clar, o sigui, vau haver de connectar com a parella, perquè clar, patinau d'estar com molt connectats. Com va ser tot aquest procés de conèixer-vos en plan... O sigui, realment, fora de la pista, també us havíeu de... O sigui, quedàveu, era com amistat només real a la pista o també fora?
3: Bueno, a ver... No, a veure, sí, fora de la pista ens portem bé i de més. Sí que per tema de que fem molts entrenos i de més, tampoc és que estiguem fora de la pista
1: molt de temps, no,
3: molt
1: ja.
3: De temps. Però sí, tipo, ens portem bé, sí que no quedàvem gaire perquè al final ens veiem cada dia pràcticament.
1: Clar,
2: sí,
1: això, també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ens veiem cada dia.
3: Descansar una mica també ajuda.
1: Home, no, clar.
2: Sí, sí.
0: Surt una mica també per...
2: Però bueno, que jo crec que tampoc ens va costar gaire agafar confiança,
1: no, això,
2: ni
1: exacte,
2: res. O sigui, al principi poder sí que era com una mica més cortante tot.
0: Plan, ah, clar.
2: Com que costava una mica, perquè pues, bueno, no. També les parelles és com algú que has d'estar molt junt
1: per això.
2: I tot, però crec que vam agafar confiança ràpid, pel poc temps que ens coneixíem, saps?
0: Molt bé. Però abans de ser parella, tu t'havies plantejat de ser... De...
2: No.
0: No t'havies plantejat mai?
2: Mai.
0: Vale, vale. I tu, per exemple, sí que sempre, bueno, portes anys fent parella, oi?
3: Sí, jo la veritat que quan jo vaig començar m'ho van proposar així, no, tampoc sabia ben bé, portava un any fent patinatge potser i clar, no sabia tot el que hi havia i em van dir de fer parella i quan vaig provar em va agradar i ara pues, estic super encantat, és de les coses que més m'agrada el patinatge i super content.
0: Ai, perdó. I actualment descarteu potser en un futur dedicar-vos a l'individual o voleu continuar per allà fins que potser pues, voleu fer un canvi? Vull dir, és a dir, si en un futur voleu tornar a l'individual o voleu continuar amb la parella?
2: No, o sigui, nosaltres seguim fent individual en plan.
0: Ah, feu les dues?
2: Sí,
0: ah.
2: Jo i el Biel competim sols també de manera individual, però en un nivell pues, més normal, en plan, no competim de manera internacional amb l'individual, sinó que aquí a Catalunya.
0: Ah, però també està bé, així també canvieu,
1: clar,
0: no?
1: No som més parella, sí, fan altres coses.
3: I, bueno, pràcticament les coses de parella també entren coses d'individual i clar. Gràcies a entrenar
1: exacte.
3: Per individual també ens ajuda a poder millorar després a la parella.
0: Ah, molt bé.
1: I què preferiu, individual o parella?
2: Jo parella.
3: Sí, jo també parella.
1: Perquè clar, és que a l'estar a la pista potser estar acompanyat és millor, no? Que estar sola.
2: A veure, a vegades és com, és, o sigui, jo crec que s'hi ha de posar més esforç i és més complicat, però a mi m'agrada molt, jo disfruto molt, la veritat.
3: Sí, a veure, a mi és que la veritat que des de que vaig començar a fer parella això sempre m'ha agradat i la veritat que també ajuda molt en el tema de competicions, de que el C2, els nervis es reparteixen.
1: Exacte.
2: Sí.
3: I una polla,
1: clar.
3: O sigui, al final
1: us recolzeu entre
2: sí,
1: els
2: sí,
1: dos.
2: Sí, entre els dos, pues
0: feu equip.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Molt bé.
0: I al final també ens heu comentat una mica fora de càmeres que entreneu molt, els entrenaments són molt llargs. Com és tot això d'entrenos tan llargs? Perquè al final és molta disciplina, molta dedicació. Com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, jo personalment, que ara mateix estic fent primer de batxillerat, m'està costant una mica més aquest any el tema de gestionar els entrenos, els estudis i tot. L'any passat que estava fent quart d'ESO pues, bueno, podia entrenar quasi tots els dies de la setmana, a caps de setmanes entrenar, quasi cada dia entrenàvem. Aquest any entrenem poder una mica menys que l'any passat, però sí que és veritat que ara que se'ns acosten campionats importants pues, hem de pues, entrenar bastant i m'està costant perquè haig d'estudiar molt, haig d'entrenar i poder no puc fer altres coses que m'agradarien fer, però bueno, al final pues, és un sacrifici que haig de fer perquè pues, és el que em toca ja.
1: Perquè ens entenguem, o sigui, quantes hores feu a la setmana, quants dies entreneu?
2: Ara
1: aquest curs
2: entrenem 4 dies a la setmana, en total pues, més de 10 hores a la setmana.
1: El dia
2: segur.
1: Que són 3 hores al dia, 2 hores.
3: 3
1: hores al dia.
3: 3, 4 hores.
2: I els caps de setmana,
1: sí. 4. També treuen cap de setmana.
2: Cada dissabte, sí.
0: Però clar,
2: i algun diumenge també.
0: Però ara que ho feu perquè ara s'apropa, o de ara s'apropa el campionat que teniu d'Espanya, no?
2: Sí.
0: Ho feu per això o de normal, vull dir, una setmana?
2: No, de normal entrenem unes poder 12 hores a la setmana.
3: Sí, entrenem 3 dies a la setmana més el cap de setmana, que serien 4 dies.
1: Sí. Hòstia, és que és un esport que requereix molt d'esforç, eh, nois? O sigui, no seria capaç, eh?
0: No, jo tampoc. Jo però, encaixava,
1: I clar, tot aquest esforç que dediqueu, noteu que us ha fet canviar la vostra rutina que potser teníeu abans? Per exemple, jo què sé, l'hora de sortir de festa. A l'hora de potser també, no sé, si potser el menjar, heu de menjar una mica més sa, jo què sé. Tot aquest rotllo, perquè clar, costa.
3: Bueno, en el meu cas, com que ja porto bastants anys fent el que és parella i portant aquest ritme, és com que ja m'he acostumat, ja no sortia de festa, perquè al final el dia següent també tenia entreno i de més, i tampoc és que m'agradés gaire sortir i de més. I després, pues, pel tema menjar, crec que és més que no influeix gaire, tipus, sí que...
1: Vale.
3: Me deixes una mica el que menges i de més, però no és que diguis de que no puc menjar això perquè
1: vale, no és tampoc
2: no
1: tan restrictiu.
2: No. Vale. Plan, no, tampoc ens prohibeixen menjar-nos una pizza, saps?
1: Vale, no, a veure, ja ho sé, ja ho
0: intueixo.
1: Però hi ha esports que, clar, sí, no seria el cas en aquest cas.
2: No, vale, no.
0: I vosaltres com gestioneu la pressió abans d'una competició important o abans d'un... Ai... Com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, nosaltres també tenim suport psicològic, o sigui, tenim una psicòloga al club que en plan ens ajuda i tal per poder gestionar aquestes coses, perquè en el moment en què has d'anar a un campionat així d'important, doncs és normal que hi hagi tensió, hi ha nervis, hi ha enfad, en plan ens enfadem.
1: Entre vosaltres?
3: Sí.
1: En sèrio? Oh.
2: Bueno, hi ha més tensió entre tot,
1: vale,
2: i pues,
1: clar, que...
0: està tot a flor de pell.
2: Clar, és que una mica complicat. Llavors, pues, sí que és veritat que pues, tenim la psicòloga que pues, ens ajuda pues, a poder-ho gestionar tot millor, i bueno, també que, amb el que hem dit abans, que entre nosaltres pues, també pues, ens apoyem, i que si un dia un està malament, pues, l'altre tira més del carro o al revés.
0: Molt bé.
3: Sí, bàsicament és això, tipus... Al final, si ens enfadem o no, és bàsicament perquè portem tota l'atenció de que estem de campionat.
1: Clar.
3: No és perquè realment ens portem malament o de més, sinó és bàsicament pel moment.
2: Que tampoc ens enfadem com a tal, però poder,
1: bueno, però
2: no, poder diem algun comentari.
1: Clar, a veure, això passa.
2: Ja, sí. Algun comentari que no hauríem de dir. O...
3: De que li poses les culpes als de més perquè no... Això, però...
0: Però és que és normal.
2: Però és normal, perquè sí, són sí. moltes hores junts, sí. i és com... És com una relació de parella, és que és, sí. És quasi el mateix, o sigui, és com si tinguéssim un matrimoni aquí. Sí.
1: És que clar, clar,
2: no, clar, és que passem moltes hores junts, de veritat.
1: I tot aquests processos d'estar mentalment fort i tal, heu tingut algun moment en tota aquesta etapa que us hagueu com rendit i heu dit, és que m'està costant molt seguir?
2: Jo sí, n'he tingut uns quants. O sigui, jo ara, per exemple, ara mateix estic en un moment en què m'està costant perquè estic d'exàmens finals, mm-hmm. Ja tinc els últims exàmens, ho tinc tot acumulat a sobre, com que marxem entre setmana, marxo 3 dies que no vaig a col·le, tinc exàmens, sí, me'ls han de canviar de dia, llavors se m'acumula tot, més els nervis del campionat, més els entrenos, llavors estic en un moment que... m'està costant una mica...
1: I com ho gestiones? És a dir, a què recorres per intentar no... saps, no caure?
2: Bueno, intento pues, anar fent poc a poc, pensant que pues, al final és com que al final tot aquest esforç pues, tindrà un benefici, tindré, pues, acabaré pues, tenint el que jo vull, el que he estat lluitant durant tota aquesta temporada, i pues, al final pues, poc a poc vaig fent.
0: Però vosaltres formeu part dels esportistes d'èlit d'Espanya? És que
1: és veritat.
0: Nosaltres coneixem a gent que, per exemple, del hockey i tal, que doncs formava part de la selecció espanyola i tenia com benefici amb el tema dels estudis, que potser a la selectivitat
1: és amb veritat,
0: un 5
1: això...
0: entren. Vosaltres no formeu part?
2: No, perquè en el patinatge per poder tenir com aquest com que perquè et deixin pues, treure optatives,
1: el de
2: treure un 5 a la tele, has d'haver anat a un mundial.
0: Ah, vale.
1: Ai, no he anat a mundial. hi ha mundial de patinatge, no?
2: Sí.
1: I podeu anar, o sigui, teniu...
2: Però és que és molt, és molt complicat. Sí.
0: Vale.
1: Però sou capaços d'arribar? Creieu que sou capaços?
2: Jo ara mateix...
1: Home, heu arribat a l'europeu, no?
3: Bueno, a veure...
2: Jo ara mateix...
3: Potser entrant al nou any, tipus, des del nostre primer any de sènior, potser en aquest moment no...
2: No, però
1: més endavant.
3: Però si entrenéssim i de més, jo crec que sí.
0: Clar, és que porteu molt poquet en els temps, no?
2: Portem dues temporades fent parelles.
1: Sí. Clar, relativament és poc, sí.
0: I amb el tema dels estudis, com us organitzeu? Com ho feu? És a dir, tu has dit, doncs anar fent poc a poquet, tal, però que teniu uns horaris establerts o com ho gestioneu, com ho feu?
2: Bueno, jo intento buscar lloc on, on no el tinc. O sigui, jo, a part, bueno, soc entrenadora també del Sant Josep i pues, també ja tinc una tarda que entreno, o sigui, un dia menys. Però bueno, que vaig buscant llocs per poder estudiar i al final pues, plan, no m'està anant gens malament.
0: Molt bé.
1: Home, és una gran sort. Perquè sí. Tu estudies?
3: Jo realment estic, estic estudiant grau superior d'esports.
1: Ah, vale.
3: I doncs, clar, a veure, sí que no és tan exigent potser que un batxillerat. I doncs, no, o sigui, sí que menja temps, però no és tant com un batxillerat.
1: No és tant. Tu pots combinar millor, no?
3: Sí. I doncs també...

0: com has gestionat això, perquè clar, segon de batxillerat, bueno, que vosaltres ja l'heu fet, suposo que...
1: Ens va costar i no fèiem 10 hores a la setmana.
0: No, ja, ja, per això... Que, ja,
1: però bueno, si tu gestiones t'ho pots treure perfectament,
0: podéssim complicar una mica, i a part que crec que ell també ha de fer pràctiques i coses, i llavors poder també,
1: i per part del club us donen llibertat, és a dir, si un dia dieu és que no puc venir a entrenar, us diuen no passa res, o us fan en plan un avís com no us podeu saltar els entrenos?
2: Depenent del dia, jo crec. Tipo, ja, si és un dia d'aquests que s'acosta el campionat i de més, ja directament tu inconscientment intentes no faltar l'entreno, però si has de faltar perquè tens un examen o algú, si és un dia així molt puntual sí que pots
0: tipo, faltar. No ens diu res el nostre entrenador. No.
1: Vale. Us comprèn.
0: Sí.
2: I si no, pues es busca un altre dia. En comptes de no entrenar pues aquell dia, es busca un altre. Molt i bé. Recuperem l'hora.
3: Al final és que si teniu una constància, si un dia falles, no passa.
1: Clar, és
3: no, és que us esteu saltant l'entreno cada dia.
1: Clar,
3: saps? Vull dir... Sí, no, que ja clar. Sou conscients de l'importància. També us volíem preguntar que gràcies doncs, al vostre talent i com d'haver-ho feu i tal, al final, doncs, com hem dit al principi, doncs, heu adquirit doncs, alguns premis i heu arribat ara, comenceu amb el Campionat d'Espanya. Per vosaltres, què significa tindre tots aquests reconeixements i estar arribant tan lluny?
2: Per mi, al final, és com una recompensa per tot l'esforç que hem fet, sí. I tipo, tot el que hem treballat, tot el que hem passat de pues, moments que hem tingut pitjors i millors, i al final pues, tot té una recompensa. I crec que pues, guanyar un premi o quedar en posicions així o anar a competicions així importants, pues, al final per això estàs entrenant.
1: Clar.
3: Molt bé. Sí.
0: No, sí. O sigui, jo sento com un orgull a dins que quan... O sigui, durant el procés, és un procés que és dur i es passa malament, hi ha moments, com ha dit ell, que són bons, però també hi ha molts moments dolents que la gent només veu com veu la medalla, veu la copa i es pensa, mira que fàcil, han aconseguit una, saps? Però no és gens fàcil, hi ha moments molt durs i d'aquest passes hores entrenant una cosa i que poder no et surt, però al final és el que diu ell, que tot esforç pues, té una recompensa i al final si tu treballes, pues, ho aconsegueixes.
3: Clar, el moment de guanyar deu ser super eufòria, no? Allà, oh, he guanyat, no? Clar, us quedem amb això.
0: Sí, en el fons, clar, en el fons no, o sigui, el que recordes primer és pues, tots aquests moments així com el que dius tu, pues, d'eufòria, d'haver aconseguit alguna cosa.
3: Molt bé.
1: I de tots aquests premis i reconeixements que heu obtingut, hi ha algun que recordeu amb especial estima? Que digueu, aquest és que em va marcar molt.
2: Tipo, a mi em va marcar el de poder anar a una Copa d'Europa, que al final és el que més hem arribat de moment. Exacte. I és com he treballat tot això per poder arribar aquí i al final, vulguis o no, pues, és un orgull de poder fer això.
0: Sí.
1: Diríeu que el d'Europa és el que més us ha marcat,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que heu quedat tercer?
0: Tercer
1: és d'Europa, eh? Tercers. Perquè la gent no sàpiga, perquè clar, s'ha de saber. I ara ja més reflexiu, o sigui...
3: Reflexionem.
1: Alguna cosa, però ja tant pot ser professionalment o personalment, que us hagi, el patinatge us hagi ensenyat a vosaltres?
0: A mi el patinatge sobretot m'ha ensenyat a ser constant amb tot. Tipo, molta gent a mi quan em coneix em diu, és que ets una persona que ets... tens una disciplina, tens un esforç constant. O sigui, jo no només soc disciplinada en l'esport, sinó que jo, per exemple, en els estudis també soc superdisciplinada, tinc com una constància cada dia estudiant, entrenant, doncs, per a poder aconseguir coses, i la gent com quan em coneix diu, és que com pots estar tot el dia fent això, estàs, no pares, en tot el dia estem al sofà,
1: yeah.
0: Saps? És com... I això és el màxim que m'ha ensenyat el patinatge, esforçar-me per el que vull i...
3: Ja et sents orgullosa.
0: Sí,
1: la veritat. Imagina l'aprenentatge.
3: Sí. Home, sí.
2: I bueno, jo, pues, la veritat que també més o menys igual que ella, de pues, buscar el que treballes, al final també és una cosa que entra a un punt de que volies començar passant-ho bé i al final has acabat treballant així per... poder arribar a aquests nivells i de més, pues és això, és poder arribar a fer...
1: Home, clar.
3: Però això també està bé, que...
1: Clar,
3: o sigui,
1: total.
3: Comences a poc, llavors ha sigut una cosa supernatural, gens forçada, sí. I potser per això també

0: teniu tanta estima i us agrada dedicar-vos-hi tant, perquè si al final us ho haguessin com inculcat i forçat,
1: principi,
0: ja, al final arriba un punt que canses i dius, ostres, jo aquí per estar obligat no estic, saps?
2: Clar, no, és algo que fem perquè ens agrada i perquè pues, tenim aquesta passió i però si, si és el que dius tu, si estiguéssim obligats a fer-ho, al final diries, venga, adeu, perquè no puc més.
1: Totalment.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
1: I ara tinc una pregunta que volia dir.
0: No sé. Aquest, aquest nivell de connexió no arribem encara.
1: Bueno, sigue, sigue.
0: Vale.
1: Aquesta la volia dir.
0: No, us volíem preguntar quin és, per exemple, doncs, algun campionat o algun lloc que vulgueu arribar. El vostre somni.
2: Home, a veure, el meu somni seria anar al Mundial, òbviament. Plan, el màxim que podria arribar. Però sí que és veritat que, com hem dit, bueno, com hem dit abans, que és molt complicat, penso ara mateix, poder arribar a un Mundial, perquè és una cosa que necessites molts anys. Plan, portem només 2 anys fent parelles, doncs necessitaríem bastants més per poder arribar-hi. Però sí que és veritat que seria un objectiu que m'encantaria, però bueno, bastant sueño.
1: Perquè el Mundial s'aconsegueix si quedes primer d'Europa.
2: Sí.
1: Vale, llavors és primer d'Europa, primer d'Àsia, primer d'Amèrica, no? No.
2: Sí.
1: Sí? Sí.
2: Bueno, penso que sí, més.
1: Ah, vale. Vale, vale, llavors pescar,
3: bueno, no? Part d'això, suposo que també necessites una puntuació.
2: Sí, ah, vale. Una puntuació.
1: Vale, vale. Okay.
3: Sí, és com que et demanen uns mínims a part
2: de la classificació.
1: Sí. I ara m'ha vingut la pregunta, Obteniu algun benefici econòmic quan guanyeu?
3: No,
1: no, eh?
2: Si ens gastem un munt de diners per guanyar la copa i la medalla.
1: Que, òbviament ja és molt, però clar.
2: Però no ens paguen
1: res, eh?
2: Res.
1: Ni al club, res.
2: No, res.
1: Bueno.
0: I quan marxeu de viatge i això,
2: tot de la butxaca.
1: Clar, és que...
0: A vosaltres, sí. No us ho pensin al club.
1: És que, ostres, és que...
2: Ni la federació ni res. No?
1: Clar, és que la federació hauria de... No?
2: Sí, per exemple, ara, el dimecres que vens, bueno, marxem a Màlaga al campionat d'Espanya, sí. I ens ho paguem tot nosaltres.
0: Sí. Que fort.
2: Bueno, i clar, el nostre, més el dels nostres pares, la nostra família.
1: No, clar, l'acompanyament.
3: Més el de l'entrenador.
2: Més el de l'entrenador, que li hem de pagar nosaltres.
3: Ah. Al final... Hombre, al final ens està entrenant cada dia, ens està acompanyant allà a la competició.
2: L'entrenador
3: és com
2: no s'ho pagarà
3: qualsevol
2: ell,
3: esport que bàsicament
1: clar.
3: Si t'han d'acompanyar perquè és la seva feina de més,
1: no, s'ha de pagar
2: sí,
1: tot.
2: S'ha de pagar. Sí, però que la federació no es falta nada.
1: No. Pues a veure si ens escolta la federació.
2: A veure si li arriba.
1: Oh,
0: comunicado.
2: Comunicado.
1: Vale.
0: Ja l'ha tocat.
1: Sí, sí, però da igual, vale.
0: Per què?
1: És que...
0: Ah, bueno, pues no. Vale, pues seré aquesta.
1: I actualment, a competiu i tal, tu has dit que tu entrenes al Sant Josep.
2: Sí.
1: I tu entrenes algun grup?
3: O no, i ara mateix estic amb el cicle que estic estudiant i la resta és per entrenar i estudiar.
1: I, per exemple, saps que a tu t'agrada, no, entrenar? Creus que de gran podria ser una possibilitat de feina o de fer alguna quan siguis més gran, dedicar-t'hi més a aquest
2: sector? Bueno, a veure, crec que el patinatge mai ens donarà de menjar, o sigui, tu no et pots dedicar només al patinatge,
1: no.
2: Poder a la llarga, quan ja tinguis una feina, en plan, quan siguis molt més gran, poder, sí, però sí que és veritat que si ets entrenador, doncs t'has de complementar amb algú més, o sigui, has de treballar d'altra cosa. Que jo aquest any, o sigui, és el meu primer any entrenant i la veritat que és algo que m'agrada, o sigui, ho he disfrutat molt, és una cosa que m'agrada molt perquè penso que com transmetre la meva passió com d'aquest esport a nenes que són petites, pues és com algo super bonic de veure. Entre 7 i 10.
1: Ah, són petites.
2: Sí, són petites.
1: A tu t'agradaria?
3: No, a veure, jo l'any passat sí que vaig estar entrenant en un grup de nenes petites i que és veritat que vaig haver de deixar-ho per centrar-me més en el que són els nostres entrenos i de més, perquè al final pues, es necessitava, però sí, és una cosa que al final estàs ensenyant el que has après tu.
1: Clar, és que està molt bé.
3: I a més que estàs fent que la gent més petita i les petites del club i de més aprenguin a bàsicament com has après tu. I clar, crec que és una oportunitat perquè totes les nenes i de més puguin passar-s'ho bé i aprendre.
1: Totalment.
0: I que millor que la persona que t'ensenyi sigui algú que ho està vivint, clar, i sap el que és, perquè si no ningú t'ensenya el mat, vull dir, no connectes tant.
1: No, total, sí.
0: Sí, sí. I clar, has dit tu que mai el patinatge et donarà de menjar.
2: No.
0: Vosaltres creieu que el patinatge realment té el reconeixement que mereix?
2: Jo penso que no, perquè per exemple el patinatge no és un esport olímpic. O sigui, el patinatge sobre gel sí, el patinatge sobre rodes no.
1: No.
2: I jo penso que, pues, bueno, a mi m'agradaria que en un futur ho pugui ser, perquè penso que és un esport que, pues, és molt minoritari. En Catalunya poder no tant, perquè pues, no. Se sent parlar sí, bastant se sent de patinatge aquí a Catalunya, però sí, fora sí. De Catalunya no hi ha gairebé clubs de patinatge, poder pues, en zones més tipus Portugal, Itàlia, i d'aquí Espanya, pues, Galícia, uh-huh. I no sé quin...
3: Clar, hi ha zones que sí que és sí. Més com aquí, com per exemple Itàlia també és un lloc que es fa bastant, hi ha també molta influència, hi ha moltes parelles que són bastant bones del nivell i de més, perquè és algú que s'entrena i hi ha zones que, com per exemple, pel que he entès i de més, a Itàlia, per exemple, si és un nen que patina i de més, estan com que t'obliguen a fer parella pel simple fet de que estan buscant de que cada vegada hi hagi més parelles, perquè és un esport que tu pots escoltar de que hi ha patinatge i de més, però justament de parelles n'hi ha poques.
1: A vegades ser noi i noia.
2: Sí, sí.
1: Ah, no pot ser noia, noia, no. O noi, noi?
3: De moment no.
2: De moment no.
1: I això per què no es pot fer? Quin problema creieu que pot haver-hi aquí?
2: La veritat que no sé, però sí que és veritat que pel tema de la força i tal, poder seria complicat.
3: Sí.
2: O sigui, seria molt complicat trobar a una, o sigui, és més fàcil trobar un noi que sigui molt fort a una noia que estigui molt fort.
3: O sigui, no significa exemple, que no es pugui fer.
2: No, sí, clar que no, que sigui possiblement hi ha alguna noia que pot aixecar-me a mi, saps? O sigui, no dic que no, però
1: vale.
2: Jo no podria aixecar a un plan, noia, no podria jo, saps?
0: Bueno, és el que has dit tu, el tema de la força.
2: Sí, jo penso que és això, el principal.
1: Vale.
0: Molt bé, doncs estem arribant al final del programa ja.
1: I passa ràpid, això.
0: Sí, i us volíem preguntar si ens podríeu definir la vostra trajectòria amb una paraula.
3: Constància.
1: Sí. Constància.
2: Esforç.
1: Mira.
0: Molt bé.
1: Ha quedat clar. Sí, sí, tota l'entrevista s'ha repetit molt, sí. Aquesta constància, dedicació, sí. Esforç.
0: És que és com s'aconsegueixen les coses, al final, aquí sempre ho diem.
1: Sí.
0: Quan va venir batxillerat, també ho van dir.
1: Sí. Això. I també amb els artistes, tots.
0: Tothom.
1: Tots. I quin consell donaríeu a una persona que ara vulgui entrar? Petita. Una persona petita que vulgui dedicar-s'hi.
2: Pues que si de veritat ho vol... que lluiti per poder-ho aconseguir, per poder-ho fer i per poder-hi arribar.
1: Que s'hi pot arribar.
2: Que s'hi pot arribar, que no és impossible.
3: Sí, i que ho digui, perquè és que literalment al final t'ha d'agradar, perquè si no és, com hem dit abans, és molt difícil fer una cosa que no t'agrada i tenir el sacrifici de fer tants entrenos, tantes hores i de més. Si al final no t'agrada,
1: no
3: arribaràs gaire lluny.
1: Total, això està clar.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per
1: haver vingut. Hijo.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I esperem que us hagi passat superbé. I esperem que doncs, la gent pugui connectar amb un esport, perquè no havíem portat a cap esportista.
1: No.
0: Els primers.
1: I mira quins primers.
0: Sí. Però no marxeu, perquè ara arriba la nostra secció especial de l'expressió de la setmana.
1: O sigui que expliquem de què va, no?
0: Sí. Doncs, Biel, l'expliques de què tracta?
1: Sí, de què tracta. Doncs des d'aquí a tota Ona volem fer que el català se segueixi parlant. Per tant, us proposarem una expressió catalana que ja no s'utilitzi tant. O que ja no, bàsicament, no s'utilitzi.
0: No vale.
1: Per tant, us direm l'expressió i heu de dir, o sigui, heu de dir si sabeu el que vol dir. És a dir,
2: heu de
1: dir-nos... Vale. El significat de l'expressió.
2: Vale.
1: Si no sabeu el que vol dir, ho diem nosaltres, vale?
2: Vale.
1: Però en principi, si ho sabeu, molt millor. Quedeu millor.
0: Vale. L'expressió d'aquesta setmana és fer mans i mànigues. Sabeu què vol dir?
1: Vinga, va, penseu. Què pot ser? Fer mans i mànigues. Saps?
2: Sembla com esforçar-se, no?
1: Sí. Molt bé! L'heu clavat, la sabíeu o no? O heu intuït?
2: No, però hombre, no sé, l'he
3: intuït. Potser està una mica relacionat amb l'entrevista com a tipus d'esportista.
0: D'esforçar-se, sí. Però t'ho hem posat. Sempre intentem com relacionar-la, perquè així que és molt guai. Sí, doncs és això.
1: És una frase que vol dir, bàsicament, esforçar-se molt per aconseguir alguna cosa. Per exemple, doncs, si jo dic, vaig a fer mans i mànigues per arribar a temps. Doncs és com vaig a fer el possible, em vaig esforçar al màxim per poder arribar. Però clar, perquè... no s'utilitza aquesta expressió, Emma? Per
0: què? Aquesta expressió ha deixat de fer-se servir bàsicament perquè estem com minimitzant el vocabulari i anant a lo senzill, com ho vaig intentar molt, vaig a fer el possible, i bàsicament per això que minimitzem el vocabulari.
1: Clar, i arriba un punt que no es fa servir.
0: Sí, expert, no?
1: Expert.
0: Expert. Però fer mans i manigues potser és com de fer això, no?
3: Sí, mans
2: i manigues. És com de
3: remengar-se.
1: Exacte, com que quan...
2: Em vaig a preparar, saps?
1: Exacte, com... Pues sí, de fet té aquesta relació, eh? Sí, sí,
0: sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut, esperem que us hagi passat superbé. I res, que ja tocava tornar.
1: Ja tocava tornar perquè portàvem temps i, jo,
0: un mes
1: teníem,
0: ja,
1: ganes, teníem ganes.
0: Sí, sí, sí, ho hem disfrutat molt. I sí, res, doncs, bueno, fins
1: que
0: aquí.
1: Que sapigueu que s'està acabant la temporada, o sigui que, estigueu atents a el que anem penjant perquè se vienen cosites, se vienen cosites.
0: Sí, sí, moltes cosites,
1: oi?
0: Sí, moltes cosites. Molt bé, doncs aquí ha estat A Tota Ona, la veu que vibra.
1: I no s'abandona, moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
0: Ens veiem, adeu.
1: Adeu.
4: Ona Bitlles. El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem. Ona Bitlles.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
2: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és allà i suficient perquè hi hagi un pas endavant o si diu que no.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
0: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
3: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
0: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
0: Els esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Ana Freixa.
5: Això després de perdre contra el València bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Múrcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de Saibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
7: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
2: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és allà i suficient perquè hi hagi un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
7: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
8: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
9: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
8: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
0: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
10: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
11: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
10: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
0: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
13: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia en què s'apliquin teràpies més avançades que aquí, no? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, o es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia, de la necessitat terapèutica.
12: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medul·lar i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
14: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és per, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
12: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
15: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presionar els socis de Sánchez.
16: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
15: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
15: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
17: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
19: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
17: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
10: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
20: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
0: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
10: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
21: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant encara amb les atencions telefòniques i presencials i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat. Com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
3: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
0: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
10: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
22: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
10: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló i un tram a Montserrat.
0: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
23: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
24: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures...

0: on a Marc Guives.
1: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà Girona i Llagostera Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
2: Els fets han passat a 4:45 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
0: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
2: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
0: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
4: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
3: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
0: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
5: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
6: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
5: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de 3 partits a la pista murciana. La penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
7: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
5: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7, el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és del millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
8: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie.

0: tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
1: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo al factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança a la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Federació. Va guanyar per 4-1 al Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a Segona Federació. També està en marxa el play-off pel títol a la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
2: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga nosotros 4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que es un buen partido.
1: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el de Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
4: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
3: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
1: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
5: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De xeques la ostres, no tinc aigua.
3: Si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de... 300...
5: Quatre gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc, el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
11: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara, doncs, és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
2: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
7: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
12: Todo esto lo está utilizando el señor Feijó y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
2: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
7: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
2: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
7: Es tracta del tercer registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
2: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2 milions i mig d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
7: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
2: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
13: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Múrcia als quarts de final de play-off pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
11: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui, majoritàriament, si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
16: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
2: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
17: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
18: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord, i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu, que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
17: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
2: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
7: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
19: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
7: Ara per ara s'han adherit a la proposta, a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
2: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
21: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologies, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí, no? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, o es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
20: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
22: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
20: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
15: Notícies en xarxa.
2: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellvé, bon dia.
23: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
24: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
23: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
12: Todo esto lo está utilizando el señor Feijó y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
23: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
3: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·laboren amb la justícia perquè volen saber la veritat.
4: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
1: Moret no troba necessari que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la possible branca policial i judicial del cas Leire Díaz que esquitxa el PSOE.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:45, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
5: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
25: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
5: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
7: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5 a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig. Ho ha dit a la xarxa.
26: Si Europa necessita elevar 50 punts percentuals, que és una tarea ímproba,
0: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
6: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
2: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
6: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
10: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat. Com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
9: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
2: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
13: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombra manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
14: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
13: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
6: Els fets han passat a quarts de cinc al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
2: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
6: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
2: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
6: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
2: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
11: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
26: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
16: Bon dia. Sí, després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment Lucan Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat.
17: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
16: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, el millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
18: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien. Hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
16: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7, el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer vol factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
19: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
16: L'altra semifinal entre Liceu i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a la segona federació. Va guanyar 4-1 al Badalona diumenge. Serà la tornada, encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9, al segon partit dels quarts, a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
21: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todo lo demás van a ser de la partida, así que es un buen partido.
16: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
22: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
27: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
22: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
16: Encara futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir

nombre que se quiebra en soledad, que cobijo

Hola, els que m'heu sentit alguna vegada en aquest programa o em coneixeu personalment, sabeu perfectament que a mi la selecció espanyola me la porta al pairo. Tot i així, avui parlarem de la selecció espanyola. Està a punt de començar el Mundial de Futbol, aquell campionat on la gent que diu que no s'ha de mesclar la política amb l'esport s'emociona enormement al veure una bandera i sentir un himne, i participa a la selecció espanyola, la qual no penso veure. Dit això, jo recordo quan era jove, la selecció espanyola sempre era l'etern candidat i que basava tot el seu joc i el seu ideari en la fúria espanyola, o sigui, resumint allò, vamos por cojones Manolo. El dia que això va canviar va ser quan el seleccionador Luis Aragonés va decidir treure tota la caspa i de jugadors del Madrid i decidir que la fúria espanyola no té per què ser el més important d'un equip de futbol, i van començar a posar jugadors que creia convenients independentment d'on vinguessin. Per la gent que seguiu la selecció espanyola, sigueu contents, en aquest Mundial no va cap jugador del Madrid i jugadors de fúria espanyola tipus l'Espíritu de Juanito no n'hi ha cap, probablement feu un bon paper. Comencem.

0: Molt bona tarda. Són les 7 del dia del primer dia de juny de 2026. Estem a les zones de Onavilles al 107. Bé, doncs després d'aquest magnífic com sempre, i molt subjectiu davantal del Joan Alonso, anem a continuar doncs parlant del Futbol Club Barcelona, tot i que s'hagi acabat la lliga. Avui tampoc contem amb la presència del nostre tertulià, el Julio García, que avui per motius personals, sembla que de salut doncs ja està recuperat, però per motius personals no ens pot acompanyar. Com sempre, doncs aquí als micròfons, el Joan García, que ja l'hem sentit. Bona tarda, Joan.
1: Joan Alonso.
0: Ai, perdona, sí. Barrejat, el Joan Alonso, perdona.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. I doncs qui els parla, en Joan Serra. Anem a parlar una mica, l'últim dia deien que parlaríem allò del mercato, no? Tot i que encara no hi ha, o algunes, poques coses sí que estan segures, però moltes queden encara en el món doncs, dels rumors. Tenim ja, per cert, el fitxatge d'aquest jugador, de l'Anthony Gordon, aquest jugador del Newcastle. Abans de començar el programa en parlàvem una mica el Joan i jo confessava que no he vist res. Aquests dies sí que he buscat allò per YouTube, les mejores jugades de, però que fins i tot quan el Newcastle es va enfrontar al Barça mai m'hi vaig fixar. En canvi el Joan Alonso sí que m'ha comentat, no?, que t'havia agradat.
1: Sí, jo que no l'identificava amb ell, recordo que quan vam jugar contra ells, o sigui, que havia un davanter que em va semblar bastant bo, i que, per dos motius: primer, perquè era molt ràpid, i segon, perquè era capaç de buscar solucions de diferent manera, no?, amb molta mobilitat i tal. Tampoc em va fixar més, però duria ser ell, no? Tampoc ho tinc clar, m'imagino, era, sí, rosset i vint i pico, pues duria ser ell, no? Però, bueno, suposo que duria ser ell pel tema de velocitat, no? Perquè és el que comentava, és el jugador més ràpid de la Champions, vull dir que corre de 32 o 33 quilòmetres per hora, que és una brutalitat,
0: Sí, sí. Llavors, clar, amb aquest fitxatge el que se li tanquen definitivament les portes és el Marcus Rashford, no? Perquè aquest xicot ve a jugar una mica en el seu lloc, però pel que he pogut llegir, els tècnics blaugranes han valorat que en Gordon pressiona més.
1: Clar, és que el Rashford, el principal problema aquest de Rashford és que defensivament és que no se n'entera, vull dir, tu veus els partits de Rashford i defensivament no és que passi, és que no se n'entera, vull dir, no sé exactament per què és, no? Potser és per falta d'entrenar amb aquest sistema, però no ho sé, però diguem-ne que aquest és més tipus Rafinha, no? Es veu que és bastant corcó, no?
0: Val.
1: I cosa que Rashford no és, no?
0: Uh-huh.
1: I bueno, són jugadors que poden jugar a les dues bandes i de fals davant de centre.
0: Sí.
1: Bueno, seria un jugador estil Rashford. Ja veurem el que passa amb Rashford, no? Perquè de moment el suec o Bardaggi sembla que
0: ha demanat per marxar, sí.
1: Va, això que dèiem la setmana passada, és que és un més intel·ligent, perquè amb 20 anys el que necessita és jugar minuts. Sí. Però aquest any que no haurà jugat 3 partits sencers,
0: sí,
1: sumant-ho tot, no?
0: Clar, és llàstima allò que en el mateix lloc doncs, o hi hagi un tap, que en aquest cas doncs, és el Lamine, no? Però perquè a mi personalment aquest xicot, el Bardaggi, m'agrada, el veig amb personalitat i...
1: No, a mi no em... Ja ho hem comentat alguna vegada, no em desagrada. Jo suposo que el cediran, no? Si troben un equip que...
0: Vagi clar, bé, més que traspassar-lo, cedir-lo.
1: O traspassar-lo amb una opció de compra i de tanteig primer, no? Perquè segurament anirà més aquest jugador, no?
0: Sí.
1: Sí, però clar, anirà més si juga, si no és evident que no anirà més.
0: Perquè ara que parlàvem d'això de les sessions o de bueno, que es poden recuperar jugadors i tal, llegia que aquests 70 milions que diuen que és el preu del fitxatge de l'Anthony Gordon,
1: sí,
0: que però... es podria veure sensiblement rebaixat pel tema doncs, de jugadors que el Barça té cedits o que... Ah.
1: Clar, hi ha jugadors com l'Ansu Fati
0: i l'Abde,
1: que l'Ansu Fati la gent no se recorda, però està cedit, no? Però que l'opció de compra em sembla que eren 15 milions i sembla ser que al final se'l queden, no? I l'Abde, que està al Betis, tenim un tant per cent no sé si és el 30, no me'n recordo exactament, però l'important d'un possible traspàs, i precisament sembla que el vol el Newcastle, no?
0: Sí.
1: Amb el qual, pues, bueno, si són 20 milionets més, pues, bon són. A la fitxatge de Gordon són 70 més 10 en variables, vaig llegir, no? Però, bueno, en funció dels títols i dels partits jugats i tal, va.
0: Doncs...
1: Tampoc em sembla una barbaritat tal com està el mercat avui en dia.
0: Ah, no, no, segur.
1: Allà arriba un moment que...
0: I dintre del que deia jo abans del món dels rumors, dels safarejos, està el nom de Bernardo Silva.
1: No sembla.
0: I jo et deia, no serà un segon Gundogan, no? Un senyor que ja ho ha fet tot el que havia de fer.
1: Clar,
0: i a més en un lloc que està superpoblat, no?
1: Sí, això ho vam parlar fa unes setmanes. Encara, em sembla que aquell dia encara estava Julio. A mi em sembla una bona idea, però no perquè ens faci falta un jugador així. Sí, sempre va bé tenir un jugador de classe i tenir més opcions, no?, per a l'entrenador. Però sí, crec que una de les coses que ens fa falta és algun jugador amb ascendent dintre l'equip, no?, tant per experiència com per caràcter, no? I ell compleix les dues condicions, no? I un de Gundogan, home, primer que el Silva té 31, no en té ja 34 o així, no? I segon, crec, gratis, i, no, clar, no se sap mai, no? Potser ve aquí i no fot ni brot, no?
0: Sí.
1: Però Gundogan, que només va jugar un any, em sembla, va venir la primera època del Xavi, és que també teníem l'equip que tenien, i per mi no va fer mala temporada sent la primera, no? Però clar, és que teníem l'equip que tenien, és que el millor, pràcticament la gent flipava amb l'Abde.
0: A mi m'agrada molt l'Abde,
1: sí,
0: a
1: però,
0: mi m'agrada,
1: però està el Betis,
0: sí,
1: però,
0: sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Però, i teníem jugadors que ara no sabem ni on estan. Però és que jugàvem amb nens, però amb nens que de sol no han sigut estrelles, no? És que...
0: Sí.
1: També teníem l'equip que teníem.
0: Et sorprèn una mica el cas d'aquest jugador, em sembla que és juvenil encara, del Barça, l'Abdel Karim, egipci, que sí. Se l'han portat a la selecció egípcia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, quan a mi ja em va sorprendre que ho fitxéssim, no? Que per cert em sembla que està cedit, eh? I vaig pensar, ha de ser molt bo perquè vagis a buscar un jugador egipci de 17 anys o no sé quant té, i que el vulguis cedit, no? I que està jugant a Aràbia, a més, no? Que no és que estigui jugant al Borussia perquè l'han fitxat, no? Però sembla ser que és molt bo.
0: Sí, és el que és un golejador nat, sí, a més, sí, físicament molt fort, va molt bé de cap.
1: Aquesta filosofia que últimament segueix el Barça de fitxar a nos joves, pel planter, no? Ja sigui pel juvenil o pel bé, i a veure com evolucionen, no? En poc temps, pues a mi em sembla bé, el que evoluciona bé, i el que no, pues, el traspasses i ja està, no?
0: Sí, també
1: esperem que sigui cap a bé, aquest noi, perquè
0: sí.
1: L'opció de compra, ara no me'n recordo exactament, però tampoc era cap barbaritat, no sé si eren 12 milions, una cosa d'aquestes, vull dir que poc que vegis que en el Mundial no s'arruga, si és que juga, joder, doncs potser en dos anys fa un creixement exponencial, no?
0: Sí, bueno, jo crec que sí que jugarà, penso, amb Egipte, perquè no sé ni si jugarà el Salah, que ha sigut el millor jugador de la història egipci, però que no deuen tenir gaire on triar, perquè de jugadors egipcis
1: sincerament
0: no destaquen gaire,
1: Home, el Salah era, clar, era millor d'Egipte perquè era dels millors d'Europa,
0: Sí, home.
1: Suposo que encara se l'hauran emportat, no ho sé, perquè avui hi ha gent que, per exemple, el Suárez, Argentina,
0: Uruguai.
1: Uruguai no, ja no se l'han emportat, però és que no està papa això, no? I el Salah, pues, no sé com estarà. No sé.
0: Sí, bueno,
1: no sé quin nivell de jugadors té Egipte, sincerament.
0: És un jugador que ho ha basat sempre tot en la velocitat, era un llamp, però clar, l'edat no perdona.
1: Em parles del Suárez?
0: No, et parlo del Salah.
1: Del Salah, també.
0: Mohamed Salah.
1: Tenia una tècnica... Jo quan alguna vegada s'havia parlat que el Barça estava interessat, jo estava encantat.
0: Sí, sí, home, i tant.
1: D'aquells jugadors que...
0: Pff, Sí, marquen la diferència.
1: Marquen la diferència.
0: Jo recordo, així com a Nàpols, la imatge del Diego Maradona és omnipresent a tot arreu, fins i tot amb unes begudes, amb unes Coca-Coles que tenen, o alguna cosa així, hi ha altars pels carrers, hi ha pintades. A Egipte, que vaig estar farà cosa d'un mes, passa quasi el mateix amb el Salà, clar, el trobes a tot arreu.
1: L'estria per ell.
0: Sí, sí, però... les botiguetes, samarretes d'ell, sí, sí.
1: O que em sembla graciós és que a Nàpols tinguin una coca que digui Maradona, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Una ironia,
0: però... és genial. Què t'anava a dir? Sí, llavors també he sentit parlar, però de veritat, allò que al començament deies tu en broma, que ens haurà de patrocinar la Fundació Joan Maragall, perquè...
1: Joan Maragall, no, Pasqual Maragall.
0: Veus? Veus? Sí. Encara amb més raó.
1: Sí, són família, però no...
0: Maragall era el poeta, el Joan. Sí, no. Doncs perquè una mica se'ns obliden les coses, a mi se m'obliden els noms, no? L'he llegit aquest matí mateix el nom d'un lateral esquerre brasiler que sembla que el Barça i qui és l'altre? Em sembla que és el Betis, li van al darrere. I, bueno, doncs clar, si fitxen aquest lateral a l'esquerra, que no me'n recordo, Caiqui, no sé què.
1: No ho sé, he vist el titular, però no hi hagi, no hi hagi la notícia. La
0: que veritat. Aleshores s'haurien de desfer d'algun dels laterals. Clar,
1: la setmana passada em preguntaves què faria jo amb el Condé, i em vaig dir... Jo, si trobo... Perquè algú deia, si trobem laterals que compleixin el que volen, és que em vendria els dos, el Condé i el Valde. I segurament passarà això... Sí. Que si troben laterals que compleixin amb les condicions del que ells busquen d'un lateral, jo crec que vendran els dos.
0: Bueno,
1: més que res perquè no han fet una bona temporada i tampoc han demostrat millora.
0: No
1: has fet una bona temporada perquè surts d'una lesió, jo què sé, perquè t'has separat o perquè... jo què sé, el fill
0: bueno, perquè són persones,
1: no?
0: Tu, clar.
1: Això va bé. Però segurament no hi ha un motiu especial, no?
0: Doncs, i a més sembla que el lateral dret està reservat per l'Eric, no?
1: Bueno, també es parla del Cucurella, no?
0: Ostres.
1: O sigui que, perquè, clar, el Chelsea segurament vendrà alguna
0: cosa, no? T'agrada el Cucurella pel Barça? Pel Barça, dic.
1: A mi no em desagrada. Vull dir, la veritat és que quan jugava a la Lliga Espanyola no li veia cap cosa especial, no ho conec. Però, joder, és que el Chelsea juga de puta mare.
0: Sí, no, a més és un corcó, és un marcador ferri.
1: Puja bé, recorre molt bé la banda, sap quan pujar, sap quan no, juga bé per dintre, per fora, vale, no salta ni Alves, vale, no salta ni Alves, vale, és que el Dani Alves n'hi ha un, no? Però defensa bé, cosa que alguns laterals que tenim no es pot dir el mateix, i és de casa. Sempre estem amb un mateix, no? Igualtat de condicions em quedo amb el de casa. Per segons qui prefereixo el Cucurella.
0: Ja. Mira, ara ho recordo, llanço allò un missatge que parlàvem de la Fundació Pasqual Maragall, que ens tindria que patrocinar. Doncs nosaltres llancem aquest missatge de qualsevol que vulgui patrocinar doncs aquest programa, no té fe, no ho dic en sèrio, sí, home, de posar-se en contacte amb l'emissora, i estarem molt agraïts de tenir doncs un patrocinador que temporades enrere ja vam estar a punt de tenir-ne, sí. Bueno, doncs és un, jo crec que per una marca, per un comerç, és un plus de qualitat.
1: I són baratos, eh?
0: Sí, sí, sí, vull dir, més enllà de cafès i tal, hi ha algun entrepà. Abans, en aquest davantal, allò punyent, com sempre fas, parlàvem de la selecció i ara em ve el cap aquesta polèmica que sembla que hi ha, o aquesta decepció que ha tingut l'Ansu Fati. Tu l'haguessis portat, l'Ansu Fati, pels números que ha tingut aquest any amb el Mónaco? Perquè ell ho tenia coll avall, pobret.
1: Bueno, clar, jo també tinc coll avall moltes coses i no. Jo,
0: no?
1: Clar, et pots estar en el lloc, dius, pels números, sí, però si tu ets el seleccionador i has estat 2 anys preparant, seguint jugadors i agafant jugadors per jugar amistosos i tal, i mai vas agafat perquè o estava lesionat o perquè estava no estava al nivell, home, perquè ara al final s'hagi enxufat,
0: ja
1: dius, home, és que n'ha fotut 30 en mig any, dius, home, es pot pensar-se, no? Però...
0: Clar. Sí, sí.
1: Si ja tens un bloc fet i tens molt clar quins jugadors més o menys jugaran davant i els has portat sempre i ja era, per mi era bastant evident, no és tant si jo l'agafaria o no, sinó que per mi era bastant evident que no l'agafaria.
0: Em comentaves abans que per motius personals no havies pogut veure la final de la Champions, no, entre el PSG i l'Arsenal. Dues coses, no? Tampoc entrarem a comentar-ho, tot i que jo crec que malgrat que hagin guanyat al final per penals, el PSG va fer millor partit, de fet tenia una possessió de pilota que sí, en alguns moments arribava al 80%, no? de possessió de pilota. Dues imatges, el gran partit del senyor Dro.
1: Ah, va jugar?
0: No.
1: Ah, no, que... Bueno, el Xerrique ja ho va dir, que la Champions segurament... Mm-hmm. Bueno, l'altre dia vaig llegir que en tota la Champions s'ha jugat 3 minuts, cosa que és normal, perquè la Champions, home, l'experiència és molt, i no deixa de ser un nano de 17 anys.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, la Lliga Francesa juga bastant, no? I suposo que quan cregui ell que ja està prou madur, posarà... Però que no jugui la Champions ens sembla normal.
0: Ja, ja, bueno, de moment tampoc hagués jugat aquí a Barcelona, però bueno, una altra cosa, després es veia la...
1: I sabrà, en tot cas, perquè
0: sí, sí, sí.
1: Clar, corre el risc que no sembla el cas, a Luis Enrique li comencen a anar malament les coses a París, que sabien que de moment no li van,
0: no.
1: I el que arribi no ho cregui amb ell i no jugui un puto minut en tota la lliga, no? Bueno,
0: és una llàstima.
1: És una aposta que va fer ell.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Es va creure més que podria jugar allà que aquí. Adéu, no? Clar, és que hi ha coses que...
0: Sí, sí, no, són inevitables.
1: Clar, tampoc. El que vol marxar del Barça, que marxi. I sí, el que no té clar que ha de venir, doncs que no vingui, ja està.
0: Bueno, sense entrar a comentar doncs, el partit... El que sí que és molt trist són les imatges de vandalisme que es produeixen a França, sí, i sobretot a París,
1: sí, sí.
0: I això que guanyen, que si perdessin no, sí, no sé què hagués passat, no?
1: Bueno, em sembla que quan perden fan exactament el mateix,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: No crec que sigui que... jo ja dic que no vaig veure el partit, però per la manera de jugar dels dos equips m'alegro que guanyés el PSG, no?
0: Ah,
1: perquè l'Arsenal té un sistema de joc, diguem-ne que és el Simeone d'allà, no? Crec que ho fan molt bé, però per la simpatia del que és el club m'hagués agradat l'Arsenal, no?
0: Clar.
1: Perquè bueno,
0: avui
1: un periodista RAC1 qualificava, que ara no recordo qui era, el PSG com l'equip dels xonis, no? I és una mica això, no?
0: Bueno, sí.
1: Tenen un problema, a molts llocs tenen un problema, però a París, a França, sobretot París, independentment del futbol, tenen un problema amb...
0: Un problema social.
1: Social, sí. Amb les ciutats dormitoris.
0: Sí, les Balier, que diuen ells.
1: Que les terceres i quartes generacions ni tan sols sent ja tercera o quarta generació se senten francesos.
0: No s'han integrat, no.
1: Llavors, és allò que quan veus les barbes de tu vecino cortar, però les tuyes se remojar.
0: Sí.
1: Vull dir que aquí tindríem que aprendre una mica, jo, no anar cap a aquest camí,
0: Jo recordo, és un apunt allò personal, que quan la meva filla va fer l'Erasmus, que el va fer a Saint-Étienne, gran equip al Saint-Étienne, em sembla,
1: sí,
0: que encara és el que té més lligues, no?
1: Més lligues, sí.
0: Doncs clar, li va tocar en una residència estudiantil, no? I allò que quan la vam acompanyar, vam allò sopant a l'hotel, hi havia un senyor francès però que era espanyol, i li vam comentar doncs allò, no? Ara anirem a tal lloc a portar la filla i tal, i l'home va dir, es va posar les mans al cap i va dir, no la porteu, diu, allò és una banlieue i allí, bueno, us atracaran, vés a saber què li faran i tal, i per curiositat, bueno, vam agafar un hotel perquè estigués allí i vam agafar per casualitat a la nit i vam anar fins on estava. Era un lloc com si fos, diguéssim, Montjuïc, no? Allò mig parc, mig descampat, cotxes cremant.
1: Sí,
0: gent raríssima a les parades d'autobús, que dius, aquest no esperen l'autobús. Feia por,
1: Fa hores que no passa.
0: Feia por.
1: No, jo a París he estat dos cops, crec, o tres. Bueno, jo diria que dos. perquè això, la Fundació Maragall comença...
0: Sí.
1: Una de les vegades que vaig estar, i vaig estar per diversos dies per un campionat d'Europa d'una cosa que hi participàvem, i dormíem

0: L'altra imatge, primer volia posar una mica el dit a l'ull d'això del dró, no? I l'altra imatge que també em va cridar l'atenció era el Florentino al costat de l'Infantino, no?, del president de la UEFA, amb el seu dossier. Bueno, no es veia, però va dir que portaria un dossier de 500 pàgines pel cas Negreira, no? Quina pena, de veritat.
1: Avui no l'he sentit, però he sentit els periodistes com parlaven d'això, d'un àudio que s'ha filtrat de Florentino, que entre altres coses primer diu que tot el castor dels terratrèmols era absolutament mentida. O sigui, jo flipo, perquè una cosa és demostrar, però és que hi ha una altra cosa és que que digui que no depengui de la plataforma que hi tenia allà del castor, no? Però que havien terratrèmols, això no pots dir que és mentida. I que hi havia un complot, que sabia que hi havia un complot per assassinar-lo, no? I fotia pel mig el Villarejo i tal, no?
0: Ostres.
1: I a mi m'ha fet una mica d'angúnia, no? Perquè...
0: Sí, passa primer la pena, però després l'angúnia, saps? Sí. Perquè és un tio amb poder.
1: Clar, és un tio que ja té una edat, no? Que... No dic que em faci pena, perquè aquest tipus de gent, la veritat, pena no en fan cap. Si no existissin al món, segurament seria... Però bé, no vull dir que si es mor el món serà millor, dic si no existís aquest tipus de gent. No fan pena cap. Però dius, hosti, és que jo em sembla que comença a pixar una mica fora de test, no? I si realment va aprofitar que anava convidat a la final de la Champions per portar el dossier, pues, potser es pixa una finca fora de temps. Hi ha una cosa que es diu email o fins i tot burofax, no?
0: No sé,
1: estan amb això del Negreira. És com el Negreira, aviam,
0: perdó.
1: Jo, hi ha coses que a mi em superen. Vull dir, que el Madrid es queixi d'això.
0: Sí, és el...
1: I que la gent, és que al final t'obliguen a ser maleducat, no? Vull dir, el comitè, el president del comitè d'àrbits d'Espanya durant molts anys,
0: sí, que era la Plaza
1: i altres, eren exsocis del Madrid. Bueno, eren socis del Madrid.
0: Socis del Madrid.
1: Els presidents del comitè de disciplina eren exjugadors, exdirectius, que... I ells parlen que això és el cas de corrupció més gran de la història? Però quin món vivim, no? Jo no dic que estigui bé o malament.
0: Jo diria que és una pallassada del Barça que no li calia fer això.
1: Però clar,
0: no li calia,
1: bueno, la prova és que
0: pallassada.
1: Els van començar a fer i tampoc guanyaven lligues.
0: Exacte.
1: però de què van, no? Que vagin no sé, és que arriba un moment que dius... Prou.
0: Bueno, s'ha creat aquest ambient entre la televisió, la Telemadrid, aquest home que d'alguna manera jo crec que és com el conte aquell, no? L'Andersen, del rei que va nu i ningú li diu, no?
1: Bueno, segurament, eh?
0: Ningú li diu del seu voltant de dir, escolta, que això mateix que m'expliques tu de que creu que hi havia una conspiració per matar-lo, home, això és perquè s'ho miri amb un psiquiatre,
1: bueno,
0: eh?
1: I si és veritat...
0: Serà per altres temes, no serà per,
1: no serà per la
0: Grella, pel futbol, no?
1: No, però que pugui en conseqüència, o vagi a la policia, o si sap qui és, que també contracti un sicari, jo què sé. No? Però vull dir que és una mica com la Núñez dels últims anys, no? Que quedeu fantasmes per tot arreu.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, no? El que els hi passa amb aquests dictadors.
1: Correcte, és el conte, és el que tens
0: allà, aquesta...
1: el conte del rei, no? Vull dir que,
0: sí.
1: I clar, el primer que li tu, li amarga la vida, com li ha passat a molts periodistes a Madrid, no? És el que tenen aquest tipus de gent que... capacitat d'aguantar les crítiques en tenen poques.
0: És que ara que parlaves, bueno, que has fet servir el mot conspiració i que el món estaria millor sense aquest tipus de personatges, jo crec que avui en dia no sé, és una mica Dan Brown, el que ara diré, però que està governant en el món en general el mal, encarnat amb un Putin, amb un Netanyahu, amb un Trump, amb un aquell de Corea del Nord, i Espanya amb el Florentino. És el mal, és el mal.
1: Estàs posant el Florentino a nivell del Trump.
0: Sí, són factors diabòlics.
1: Sempre hi ha gent així,
0: clar.
1: Sempre. Ara, la conjunció astral és brutal, no? Els dissabtes, que no sempre l'escolto, però quan baixo a veure el meu fill, com aquest dissabte a Barcelona, més o menys coincideix amb l'horari a RAC1.

0: Bueno, em sap el mateix un programa que es diu Il·lustres Exagerables.
1: Ostres, i tant, molt bo, molt bo.
0: Absolutament genial, que fan una biografia de gent que, bueno, que a vegades tothom té tan magnífiques persones. Bueno, la d'aquesta setmana era, no recordo el nom, d'un espavilat americà, que al final era el que van començar a ensenyar el Trump, no? I li va ensenyar que el que tenia que fer sempre era primer ataca,
1: sí,
0: després negueu tot i després digues que has guanyat.
1: No m'ensenyaria que fos l'Steve Bannon, aquest paio.
0: No era Bannon, no? Era
1: Conn. És igual.
0: No sé què, no? Fins i tot es veu que hi ha una pel·lícula de la seva vida, no? Per quadrar una mica quin personatge, a part de que va ser republicà i demòcrata, depèn com li interessava, era jueu i antisemita, i era gay i homòfob. Vull dir, que depèn del moment era allò de Groucho Marx, no? Estos són mis ideales i si no li gusta tengo otros, no? Era el rei del xantatge i, bueno... Però si tu em mires el que fa el Trump, està fent exactament això. Clar, que s'ajuntin al Putin, és que començo a pensar que el Putin no és tan dolent, pare, sí, invadeix Ucrània, no? Però és que a Rússia se li va la olla de l'imperi que ja no és, sí. Però és que el Beltran, de veritat, espero que pleguin aquesta gent, però no per ell, per ell i tots els que es rodeja.
1: Sí, perquè el Vance, el vicepresident, encara més perillós, sembla.
0: Bueno, i el Rubio, és que se sents parlar i se't posen els pèls de punta. Però és que els lobbies que han portat aquesta gent al poder són els que fa uns anys estan actuant aquí a Espanya. Així ens va, també, vull dir que...
1: Escolta, per finalitzar, ja que parlàvem de l'innombrable, del Florentino, jo crec que el Riquelme, l'altre candidat, no té res a pelar, no? Aquestes eleccions, ara.
0: Jo crec que no, però és que també, cada vegada que el sento parlar, penso que no sé quin és pitjor, saps? Perquè deixen a perles com que quan hi ha senyores i senyores, los hombres sempre tienen que pagar, que jo sé quin segle viu. I com també va dir un periodista, ara no recordo tampoc el nom, en un programa de tele, de TV3, l'equip que té, o de ràdio, ara no recordo, l'equip que té a darrere, que va patrocinar, no sé, Boncle i tal, són tots, tenen noms de generals franquistes, que ja no saps què és pitjor. De fet, és problema dels socis del Madrid, però dius, jo què sé... És que tu recordes algun president del Madrid que caigués bé? És que...
1: Bueno, a mi el Mendoza en caia bé.
0: Bueno, sí.
1: Sí, bueno, tenia un aire així tot de dandy i tal.
0: Bueno, un cràpula, no? Però, sí, dic jo, Però, bueno, d'aquells que venia aquí i tenia els sants collons a recitar-te una poesia, tipo Aznar,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Una poesia en català i mi mujer se llama Montserrat, no? I es pensen que fot tan gràcia.
1: El millor era aquell, que no me'n recordo com es deia, que va dir, jugaven contra un de segona divisió, que va dir, es vamos a dar un chorreo.
0: Sí, no, bueno, i això també ho va dir el Liverpool i els que van fotre 4 o 5, no? Encara se'n recorden allà a Liverpool, no? I no sé quin era.
1: Sí, l'Alcoyano em penso que era. Potser era l'Alcoyano, que va dir que les vam dar un xorreo i els va eliminar.
0: Però és que és d'una... A part de que a sobre pelin, és que és de poca classe.
1: Sí, és un menyspreu, un menyspreu.
0: A mi un president del Barça juga aquí amb... Joder, si no foto ni jo aquí quan parlem, que juguem contra, jo que sé, l'Albacete, i us demanen amb tots els respectes per l'Albacete, però crec que guanyarem. No dic que si fotem 7-0 perquè són una puta merda.
1: El caràcter de xulesco, no? De xulapo madrileño.
0: De xulapo madrileño i de que tota la teva vida i tota la teva família sé tu que has volgut perquè ningú diu res.
1: Jo recordo això, quan vaig fer la mili, era un amic d'un nano que era de Madrid, al centre de Madrid, era el típic xulapo, i quan tornava de permís, cosa que amb els catalans no ens donaven, però quan tornava de permís, si alguna vegada, me'n recordo que per Nadal sí que ens van donar i vam poder anar a Barcelona, quan vam tornar, el primer que em va dir és: hola, com va per les colònies?
0: Ah, sí. Després s'estranya si diem que som un país ocupat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: no ho podem...
0: En fi,
1: ara s'ho canviem a poc a poc.
0: Que no s'ha de barrejar esport amb política, que se m'ha oblidat.
1: Sí, sí, sí. Que... Bueno, avui a l'Orsay hem fet una miqueta de política.
0: Que això només però... ho poden fer els espanyols, però sí. La resta de la humanitat no.
1: Però bueno, doncs fins aquí hem arribat en aquest, en aquest Orsay, amb allò amb pinzellades personals, no?, de la vida. Però, bueno, una mica també hem de farcir el programa. S'ha acabat la Lliga, s'han acabat les competicions, fins i tot aquesta setmana va acabar la competició femenina, precisament contra el Madrid, 0-4.
0: Què ha passat? No han dit que ha marxat l'Alexia, però...
1: Sí, sí, ha marxat l'Alexia.
0: L'Alexia, no, que s'ha robat, l'Alexa, no?
1: Vols dir?
0: No, al revés.
1: Que és al revés, és al revés.
0: Allò va ser liant, no...
1: I també marxa la Mapi León i la Ona Batlle, bueno, no sé, bueno, bueno, estan al seu dret, tu.
0: Sí,
1: i al final era el que deia el Cruyff, no? Si no vols estar aquí, pues no estigui,
0: bueno,
1: ja
0: si,
1: està.
0: Si creuen que ha arribat el moment de marxar...
1: Pues molt bé. Doncs fins aquí hem arribat. Avui, la setmana que ve, ens tornarem a veure. Esperem que ja d'alguna manera hagi solventat problemes de salut i temes personals al Julio García. Doncs com sempre acabem donant les gràcies al Joan Alonso i a tots vostès per escoltar-nos i bueno, si algú s'anima a ser el nostre patrocinador, encantat de la vida, ho he dit seriosament.
0: Si hi ha algun patrocinador, prometo controlar-me amb el tema d'Espanya.
1: Molt bé, doncs com sempre acabem dient que visca el Barça i força Orsay.
0: Visca.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

Molt bona tarda, fanàtics de l'època dels 80. Comencem una nova edició del programa Retorn als 80. Torna la marxa a la pista de ball de Ona Villas. I per començar a la marxa tenim el tema You Ain't My Angel.

i seguim gaudint d'aquella època dels anys 80 amb el tema Don't Stop the Music.

quines grans melodies es feien aquella època dels 80, i ara per seguir gaudint més d'aquelles meravelloses melodies tenim el tema Eda.

Vinga, vinga, que no pari la bona música d'aquella època dels 80. I ara seguim la marxa de la pista de ball d'Ona Velles amb el tema Back to This Night.

Vinga, vinga, i continuem gaudint d'aquelles melodies dels anys 80 amb el tema Love Me Forever.

Vinga, vinga, a ballar, a ballar, a ballar, i no pareu de ballar. I ara seguim amb el tema If You Were Love.

Vinga, vinga, ja falta poc per acabar la pista de ball d'avui. I ara seguim amb el tema Don't Call Me Tonight.

Vinga, vinga, i un dissabte més ja hem arribat al final de la pista de ball de Ona Villas i ho fem amb el tema Mercury and Iron Halls. Espero que hagi gaudit d'aquestes melodies precioses dels anys 80 que ens feien ballar el cos cap aquí i cap allà i no paraven de ballar. Bueno, xatos, que tingueu una setmana fantàstica i ens retrobem el pròxim dissabte. Una abraçada ben forta. Adeu!

0: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs avui un Sac de Sons especial, un Sac de Sons on recuperem tots aquells temes que setmana rere setmana hem anat deixant arraconats, doncs, perquè o bé això aquí no ens hi encaixa, o avui no és el moment, deixem-ho per demà. Doncs avui toca això, els arraconats. I comencem amb un d'ells, Sydney Youngblood. Aquest és el Sit and Wait. Comencem amb so ballable. Com sempre, aquesta és la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt benvinguts.

Doncs així, amb aquest Sit and Wait, hem volgut començar, hem volgut deslligar avui el nostre sac, el sac dels arraconats, així l'anomenem avui, perquè doncs això es queden setmana rere setmana, es van quedar temes arraconats, i avui doncs hem fet així un refregit i els hem recuperat. Aquest Sit and Wait, un dels treballs d'aquella dècada dels 80, lletra la mínima, però ben enganxosa, i per lletra la mida, la mínima, doncs una que coneixes molt bé, any 1993, Hathaway, What is Love? What is

0: Això sí que va ser un bon puntatge a la dècada dels 90. What is Love, Hathaway? Aquesta és una de les que avui ens ha ajudat a deslligar aquest sac de sons, sac de sons dels arraconats.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
3: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
2: No deixis que t'enganyi. Sex and drugs and rock and roll.
0: Doncs vinga, que estem ja en matèria del sac de sons, avui diferent, segurament. Vaja, segurament no, del tot segur que avui és diferent. Dècada dels 90, si la memòria no em falla, o ben bé acabada dels, o bé a finals, dels 80. Opus, Life is Life.

Life is Life, la recordaves aquesta dels Opus, segur que l'has brincada més d'una vegada. I si recordes el següent, vol dir que tens, vaja, anys i panys per donar, vendre i regalar. Principis dels 80, Dexys Midnight Runners, Common Alien.

0: Els Dixies Midnight Runners ens van deixar a principis de la dècada dels 80 aquest Common Ailing, que avui hem recuperat aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. La música al teu estil.
0: Doncs si recordaves aquesta dels Dixies Midnight Runners i evidentment ja tens certa edat, o una edat, o dues, o tres, com Mendel Arenda, també recordaràs aquesta de la dècada dels 60 cap a finals, tot i que a la dècada dels 80 les Banana Dama van fer la seva versió. De quina? Del Venus, del Shocking Blue.

Any 1969, es publicava aquest Venus amb els Shocking Blue, i doncs d'aquest ritme no el deixem, sinó que la pugem un xic més per rebre Marshall Kershaw, un guitarrista i cantant nord-americà que ens va deixar joies com aquest Someday, Someway...

0: Sac de sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
1: Doncs el sac de sons el pots escoltar sempre que vulguis, allà on vulguis i en el moment que més et convingui, i sempre t'ho passaràs bé amb nosaltres, això és la garantia. Avui aquest sac de sons, ja ho veieu, és un sac de sons on tenim els grans arraconats de la família, aquells temes que setmana rere setmana els vas deixant en un costat i que penses, bueno, això avui no toca, ja tocarà un altre dia, i avui ha arribat el moment de fer-los sonar. Entre ells, aquest que comença a entrar ara. Trenca totalment amb la línia del sac de sons, però és un dels músics que aquí també ens agraden, que és en Vangelis, l'Enfant.

Un tema que es va popularitzar a la dècada dels 80-90, diria jo, gràcies a un programa de televisió espanyola i que el feien servir com a sintonia. La que està començant a entrar ja és també una d'aquelles que aquí s'han quedat apartades. Són els Dream Academy i aquest és el Live in a Northern Town.

0: Sí, el gran èxit d'aquesta banda britànica, els Dream Academy, van publicar doncs aquest Live in a Northern Town.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, que continuem repassant històries del panorama musical i en aquest cas continuem amb el britànic. L'any 1978, pràcticament l'únic èxit dels Sniff and the Cures era The Driver's Seat.

Aquest Driver Seat també és una d'aquelles que han quedat arraconades al llarg d'aquesta temporada del Sac de Sons. Igual que arraconada s'ha quedat aquesta dels Equals, Baby Come Back.

0: Baby Come Back, això es publicava l'any 1968, si la memòria... No, la memòria no, sinó si el text que tinc en pantalla no m'enganya pas, perquè el 68 mentre encara anava amb bolquer, si és que no feia pas massa que li havien tret. Eren els Equals.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
0: Doncs ara sí, tornem a la música que ens feia brincar i desmelenar. La coneixes molt bé, la Joan Jett.

I Love Rock and Roll era el so clàssic de la Joan Jett i els Blackhearts. Aquesta la coneixies prou bé i t'has desmelenat segurament. I també et desmelenaràs amb la que anem a entrar ara mateix. Quiet Riot, Come on, Feel the

0: Come on, feel the noise. Sapa que no ens havíem desmalanat, eh, amb aquest tamarro dels Quiet Road, dels Quiet Riot, ara sí. I que avui hem volgut recuperar aquí, a la nostra carmanyola de les sobres del dia abans.
1: Jo també escolto el sac de sons.
2: I jo.
3: I jo.
4: I jo.
5: I jo també.
0: Vinga, que ja se'ns acosta el moment de començar a plegar veles i marxem fent una mica l'índio amb els Enigma. Aquest era un treball dels que van publicar a la dècada dels 90, el Return to Innocence, que pràcticament ens indica això, que hem de començar a plegar veles.

Amb els Enigma pràcticament ja tanquem el nostre sac de sons. Aquest era el Return to Innocence. El publicaven a la dècada dels 90 i és la que ara sí ens fa dir adéu-siau fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions cordials de Xavier Gargallo. Ens veurem d'aquí a 7 dies. Com sempre diem, sigueu bons, sigueu feliços. I ara sí, ve la darrera d'avui, Escala en Colagno Brothers, un cor de dones belga que ens va deixar i ens ha deixat aquest gran tamarro, Nothing Else Matters.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Ona Bitlles. 1, 2, 3,
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Avui comencem Jazz It, el temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, agafant la màquina del temps, la que va imaginar l'escriptor H.G. Wells a finals del segle XIX, perquè només així podem arribar fins a la primera gravació del programa d'avui. Es tracta de la cançó Pound Cake, que Count Basie i la seva orquestra van gravar el 18 de maig de 1939, fa 87 anys. I fixeu-vos que encara sona la mar de fresca, amb Lester Young en el saxo tenor i Harry Sweets Edison a la trompeta. Aquí la teniu, Pound Cake.

Pound Cake, l'orquestra de Count Basie, en una gravació del 18 de maig de 1939, que és el dia que el cantant de blues Big Joe Turner feia 27 anys i ja era cantant i ja era també, com diu el seu malnom, gros, és a dir, big. Sempre s'ha dit que la base de la música de la big band de Basie era el blues. Per això no és estrany que Big Joe Turner treballés en diverses ocasions amb ells. Per escoltar-los junts, hem tornat a viatjar en el temps, aquesta vegada en direcció contrària, i us portem una gravació de maduresa de Turner i de Basie. És un disc que van fer per mediació del productor Norman Granz el desembre de 1973, i ens porten la cançó Blues Around the Clock, que quan es va compondre a finals dels anys 40 ja marcava el camí que ens portaria el rock and roll. Blues Around the Clock, que no s'ha de confondre amb Rock Around the Clock, aquesta seria una altra història.

Blues Around the Clock, amb la veu poderosa del cantant Big Joe Turner i l'acompanyament d'un octet format per músics de l'orquestra de Count Basie amb ell mateix en el piano. Aquesta cançó, com us hem dit, la va compondre aproximadament l'any 1946 el cantant Willie Bryant i se la considera una precursora del rock and roll, estil que es faria famós al cap de pocs anys i que canviaria el món de la música. Nosaltres no ens movem del món del jazz ni ens movem de l'any 1946, perquè ara tenim una gravació de 20 de maig d'aquest any a càrrec de Buddy Herman i els seus Woodchoppers. La cançó es titula Igor.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim en Territori Jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb un músic, avui força oblidat, que està relacionat, encara que una mica tangencialment, amb els que han obert el programa d'avui, Lester Young i Buddy Herman. Es tracta de Jimmy Rowells, pianista, cantant i compositor, que va néixer a l'estat de Washington, el més septentrional de la costa oest dels Estats Units, fronterer amb Canadà. Va estudiar a la Universitat de Seattle i quan es va voler professionalitzar en el món de la música i del jazz, va emigrar cap al sud, cap a Califòrnia, on es va establir. Per donar els trets més característics de la seva carrera, podem dir que generalment se'l relaciona amb el jazz West Coast i amb el cool jazz, dues tendències que quasi sempre es confonen. Rowells també va excel·lir com a compositor i arranjador i especialment va ser un gran acompanyant de cantants. El podem trobar en diferents moments de la seva carrera al costat de Billie Holiday, de Peggy Lee, de Carmen McRae, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald i fins i tot, a mitjans dels anys 80, amb una joveníssima Diana Krall. De tota manera, avui us el portem en la seva vessant de líder de grup de jazz. L'any 1958 va gravar un disc amb Barney Kessel a la guitarra i Harold Land en el saxo tenor amb un títol que ens roba el cor. Traduït al català es diu «Familiaritza't amb el jazz», entre parèntesi, per a gent que odia el jazz.

Let's get acquainted with jazz for people who hate jazz, Jimmy Rowells i el seu sextet. Ara tornem a fer un salt en el temps fins a l'any 1975 i el trobem convertit en un músic molt respectat per tota la professió, però poc conegut pel gran públic. Rowells va editar un disc coliderat amb l'estrella del saxo tenor Stan Getz, que era un dels seus admiradors incondicionals, un disc que es titula The Peacocks. I podem trobar aquesta versió que escoltem ara de Lester Left Town, un homenatge a Lester Young,

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara el protagonisme és per Andorra. S'ha fet pública la programació de l'edició 2026 del Festival de Jazz d'Escaldes Engordany, que és la número 42 i que, com sempre, té tres concerts centrals a càrrec de tres figures de renom planetari. L'únic problema que hi ha és que també s'ha confirmat que es celebra el primer cap de setmana del mes de juliol. Per tant, en aquestes dates coincideixen tres esdeveniments jazzístics de primer nivell: el Festival d'Escaldes, el Bijazz de Vilafranca del Penedès i el Tres Dies de Jazz de Tiana, en el Maresme. I això vol dir que tota persona que no tingui el do de la ubiqüitat haurà d'escollir divendres 3 de juliol, dissabte 4 i diumenge 5, cada un dels dies, una de les tres propostes que tindrà a la seva disposició de manera simultània, separades una colla de quilòmetres una de l'altra. Andorra, el dia 3, divendres, i tenim el saxofonista tenor Joshua Redman, que està de gira pel nostre continent.

Joshua Redman, I Had a King. Recordeu el divendres 3 de juliol a Andorra i aprofitem també per recordar-vos que l'endemà, el dissabte 4, Joshua Redman serà a Tiana, dins del festival 3 dies de jazz. Escaldes Engordany, el dissabte 4 de juliol, ens proposen el concert del saxofonista alt Paquito de Rivera amb el seu quintet i la clarinetista Anat Cohen.

Paquito de Rivera, fent un homenatge a Tom Jobim, el gran compositor de Bossa Nova, ens ha interpretat One for Tom. I el diumenge 5 de juliol, en el Festival de Jazz d'Escaldes Engordany, tenim una altra proposta imprescindible, una de les veus més interessants, personals i dúctils del jazz actual, Liz Wright, una cantant de 46 anys plenament consolidada a nivell internacional, que va començar com les figures clàssiques, cantant en el cor de l'església on el seu pare era predicador, a la localitat de Hanira, a l'estat de Georgia, als Estats Units. El seu darrer disc és de l'any 2024 i es titula Shadow. I en aquest disc hi podem trobar la cançó que escoltem tot seguit, Your Love, que té una sonoritat molt contemporània i ja porta gairebé 1 milió de reproduccions a Spotify.

0: Hola, sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàcid.
1: Esteu escoltant Jàcid de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. La setmana vinent es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis. De fet, aquest mes de maig, cada setmana l'hem tingut en el programa i avui no serà l'excepció. Us el portem en la seva vessant de compositor de bandes sonores, un camp en el que no té una gran producció. Pràcticament no arriba a la mitja dotzena entre pel·lícules i documentals. Encara que, això sí, moltes interpretacions seves s'han utilitzat en diferents pel·lícules. La banda sonora més famosa que té és la primera que va fer. Era l'any 1958 i un director novell, el francès Louis Malle, estava fent la seva òpera prima, que es va titular Ascenseur pour l'échafaud. S'explica que Miles, els americans Kenny Clarke bateria i Barney Whelan saxo, juntament amb els francesos Pierre Michelot baix i René Urtréger piano, van gravar a partir d'uns apunts del trompetista, no hi havia una partitura definitiva escrita, improvisant mentre els projectaven escenes de la pel·lícula encara sense muntar. El resultat és extraordinari i us en portem dues mostres. Primer escoltarem Nuit sur les Champs-Élysées i a continuació Le Petit Bal.

0: Hello, my name is Joris Dubi. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Acabarem el programa amb una altra mostra de Miles Davis treballant en el terreny cinematogràfic. La pel·lícula es va titular Dingo. És de 1991 i la va dirigir l'australià Rolf De Heer. La música la signen el mateix Miles Davis i el músic francès Michel Legrand, amb qui Miles va treballar en diferents ocasions. El trompetista també hi té un petit paper en aquesta pel·lícula, l'únic paper parlat de tota la seva carrera. I de la banda sonora escoltarem la cançó Concert on the Runway. I després, si tenim temps, acabarem del tot el programa amb Christian McBride, que a finals d'aquest mes de maig farà 54 anys i que possiblement és el millor contrabaixista del món actualment. Amb ell us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, iCat.

son pareja, pero no son padres.

secreta vacillant pel barri. Amb esta cara calendari, look de presidiari. Tornem a l'art, we're back, s'ha acabat la party. Canvi de govern, caos des escenaris. Costa damunt, ben cabuts i en sentit contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco, sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i omple el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter amb Raúl Hinojosa. I a les 11 de la nit, El Futiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.